0: Dimitri Tiomkin és l'autor d'aquest tema de la banda sonora de Wild is the Wind. La lletra de la cançó és de Ned Washington. És una pel·lícula de George Cukor estrenada l'any 1957. Sentíem Whitney Clare Kaufman veu i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Richard Kaufman.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit us convidem a sentir una de les obres més conegudes d'Arnold Schoenberg, el seu sextet Nit transfigurada, opus 4. El centrem en la versió per orquestra de corda que n'oferiran els virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.

0: Acabem de sentir la versió per orquestra de corda del sextet Nit transfigurada opus 4 d'Arnold Schoenberg en la versió dels Virtuosos de Moscou dirigits per Vladimir Spivakov.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el trio amb piano número 3 en mi major de John Ireland. Ens acompanya el Gould Piano Trio.

0: És el trio amb piano número 3 en mi major de John Ireland. Ens acompanyava el Gould Piano Trio.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir música de cambra de Franz Joseph Haydn. Serà el quartet de corda en fa major, Serenata, opus 3, número 5, que interpretarà el quartet Kodály.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el quadre simfònic Somnis, opus 6, de Sergei Prokofiev. Ens acompanya l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.

0: El compositor rus Sergei Prokofiev és l'autor d'aquest quadre simfònic titulat Somnis, opus 6. Ens acompanyava l'Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neeme Järvi.
1: Catalunya Música.
2: I ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major, opus 35, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Els intèrprets seran el violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Oko Kamu.

0: El violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Oko Kamo, ens han interpretat el concert per violí opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Catalunya Música.
2: De Xavier Montsalvatge podrem sentir ara l'obra per a soprano i conjunt instrumental Cinco Invocaciones al Crucificado, una obra composta l'any 1969 sobre poemes escrits en cinc llengües romàniques de Fortunatus, Jacopone da Todi, Albert de Fleury, Fra Iñigo de Mendoza i Ramon Llull. Les peces són De Passione Christi, Pianto della Madonna, La Vierge Couronnée, Lamentación i Duració de Temps. Cinco Invocaciones al Crucificado, música de Xavier Montsalvatge. Ens acompanyen Núria Vilà i l'ensemble Orquestra de Cadaqués sota la direcció de Jaime Martín.

0: Núria Vilà, soprano, i l'ensemble Orquestra de Cadaqués, sota la direcció de Jaime Martín, ens oferien aquestes 5 invocaciones al crucificado de Xavier Montsalvatge, sobre poemes escrits en 5 llengües romàniques. Poemes de Fortunatus, Jacopone de Todi, Albert de Florí, Fray Ñigo de Mendoza i Ramon Llull.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Ara ens acompanyarà una de les sonates prussianes de Carl Philipp Emanuel Bach. La pianista Susan Alexander Max ens oferirà la sonata en la major Wodkin 48, número 6.

0: Acabem de sentir una de les sonates prussianes per teclat de Carl Philipp Emanuel Bach. Concretament, era la sonata en la major, Wodkin 48 número 6, en la versió de la pianista Susan Alexander Max.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia número 4 en la major, sinfonia italiana, opus 90 de Felix Mendelssohn, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Elliott Gardiner.

S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la major, Sinfonia Italiana, opus 90, de Félix Mendelssohn, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Eliot Gardiner, en un enregistrament de l'any 1997.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per a oboè Kehel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Gerhard Turecek, oboè, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Behm.

0: Acabem de sentir el concert per oboè Kehel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Gerhard Turecek, oboè, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Behm.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us convidem a sentir la missa Pro Defunctis a sis veus de Tomàs Lluís de Victòria, una obra publicada a Madrid l'any 1605. La sentim en la versió del Collegium Vocal de Gant, dirigit per Philip Herrefege.

0: S'acaba aquí la missa Pro Defunctis a sis veus que Tomàs Lluís de Victòria va publicar a Madrid l'any 1605. En sentíem la versió del Col·legium Vocal de Gant sota la direcció de Philip Herrefega.
1: Catalunya Música.

La nova orquestra de cambra d'Estocolm, dirigida per S.P.K. Salonen, ens interpreta l'estudi per 23 instruments de corda, Metamorphosen, de Richard Strauss.

0: Acabem de sentir l'estudi per 23 instruments de corda, Metamorphosen, de Richard Strauss. L'intèrpret era la nova orquestra de cambra d'Estocolm, dirigida per S.P.K. Salonen.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem la nostra programació ara sentint la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Ferrot. L'enregistrament és de l'any 1993.

Fins aquí la Sinfonietta per a corda opus 52 d'Albert Roussel. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica del Quebec, dirigida per Pascal Verrot.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

De Georg Philipp Telemann sentirem el concert en la menor, catalogat amb el número 51A1, en una versió per a oboè, corda i continu, a càrrec de Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, que dirigeix Michael Schneider.

0: Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, sota la direcció de Michael Schneider, ens oferien el concert en la menor de Georg Philipp Telemann en la versió per a oboè, corda i continu.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi. Una sonata publicada l'any 1660 a Innsbruck, dins la col·lecció de 6 sonates de cambra i d'església, opus 4. Ens acompanyen Andrew Mans, violí, Fred Jacobs, tiorba, i Richard Egger, clavecí.

0: Andriumans violí, Fred Jacobs, tiorba i Richard Egger, clavecí, ens oferien la sonata per a violí i continu La Vinciolina, opus 4, número 6, de Giovanni Antonio Pandolfi, una obra publicada l'any 1660.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.

I la següent audició avui aquí a la nostra sintonia és la de la Pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré. Sentim-la amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Gian Andrea Noseda.

0: La pavana en fa sostingut menor opus 50 de Gabriel Fauré és l'obra que acabem de sentir, interpretada per l'Orquestra de Cadaqués, dirigida per Jan Andrea Noseda.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinus convidem ara a sentir els 6 esbossos per a piano catalogats amb el número 203. Ens acompanya el pianista Giorgio Koukl.

0: Acabem de sentir els 6 esbossos per a piano, catalogats amb el número 203 en la producció de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava el pianista Giorgio Kolk.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: El conjunt vocal de King Singers ofereix la versió que ara sentirem del vals de l'emperador de Johann Strauss, fill, el vals Opus 437.

0: Aquesta era la versió vocal de David Overton del Vals de l'Emperador, opus 437 de Johann Strauss fill, una versió que interpretava el conjunt de King Singers.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: De Georg Friedrich Händel podrem sentir tot seguit el Concerto Grosso en sol major, opus 6, número 1, en la versió del conjunt italià i Musici.

És un dels 12 concerts de l'Opus 6 de Georg Friedrich Händel que es van publicar a Londres l'any 1741. Era el Concerto Grosso, en sol major, Opus 6, número 1, que hem sentit en la versió del conjunt i Musici.

0: Aquesta sonata per a piano és d'Alexander Scriabin, és la seva sonata número 5, opus 53, i us l'hem ofert aquí a Catalunya Música, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el ballet Bolero de Maurice Ravel, una obra de l'any 1928 que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.

0: S'acaba aquí el bolero de Maurice Ravel, un ballet que s'ha difós més com a obra de concert. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Montreal dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuant amb la programació de Catalunya Música, us convidem ara a sentir el motet Laudate Dominum de Nicolas Bernier, música d'aquest compositor que va viure a cavall entre els segles XVII i XVIII. Les Pages et les Chantres i la formació instrumental Les Symphonistes del Centre de Música Barroca de Versalles interpreten la música de Bernier dirigits per Olivier Schnevely.

0: El motet Laudate Dominum, que ara sentia més del compositor francès Nicolas Vernier, i us l'hem ofert en la versió de les formacions del Centre de Música Barroca de Versalles, Les Pages, Les Chantres i Les Symphonies, tots dirigits per Olivier Schneveli.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Sentim ara música de qui va ser el responsable de la introducció del tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim la cançó Chiquilin de Bachín, una peça en forma de vals melancòlic publicada l'any 1969 amb text d'Horacio Ferrer. La cançó està inspirada per la visió d'un nen que venia roses al restaurant Bachín, un local de Buenos Aires que el poeta i el músic freqüentaven. Ens acompanyen Mariana Flores i la Capella Mediterrània sota la direcció de Leonardo García Alarcón.

0: Chiquilín de Bachín, una cançó amb música d'Astor Piazzolla i text d'Horacio Ferrer. Sentíem Mariana Flores i la Capella Mediterrània sota la direcció de Leonardo García Alarcón.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Fanny Mendelssohn és la protagonista absoluta dels 5 capítols del compositor de la setmana, aquests dies a Catalunya Música. Fanny Mendelssohn, aquesta magnífica compositora i pianista que va viure durant 4 dècades a principis del segle XIX, va néixer el 1805 a la ciutat d'Hamburg i va morir a la ciutat de Berlín el 1847, quan encara no havia fet 42 anys. Tenia un germà que també va ser compositor, Felix Mendelssohn, i la seva germana petita, Rebecca, es va dedicar al cant. Aquests dies us proposem descobrir la seva biografia i escoltar una bona selecció de tota la seva producció musical, que inclou música de cambra, orquestral, música per a piano, cançons per a soprano i piano i també molta música coral, com aquesta.
2: Hello.

Aquesta és una de les obres que escoltarem en el programa d'avui. Es diu Nachtreigen, és l'opus 3, dansa nocturna per a cor a capella, una obra composta en aquests anys de joventut, 1829, justament l'any en què es va prometre amb Wilhelm Hensel, que va acabar sent el seu marit a finals d'aquell any 1829. Aquest és l'any en què Fanny Mendelssohn va compondre aquesta peça que estem sentint i que escoltarem a les acaballes del capítol d'avui del compositor de la setmana. Fanny Mendelssohn amb una obra compositiva que comprèn gairebé mig miler d'obres, conservada, amb poques excepcions, a la Fundació del Patrimoni Cultural Prussià des de l'any 1964, tot i que és propietat de la família Hensel. Va compondre Fanny durant tota la vida, però també en els primers anys de ben joveneta, que ja va escriure una bona quantitat de cançons, peces per a piano i també música de cambra. Més endavant va escriure també cantates per a cor, solistes i orquestra i alguna obra per a orquestra que escoltarem demà. Atenció, perquè demà us proposarem escoltar el seu oratori sobre escenes bíbliques i també l'obertura per a orquestra, que sona així.

Fanny Hensel va néixer a Hamburg el 14 de novembre de 1805 en una família benestant, de classe alta, amb molts recursos. L'educació de Fanny i dels seus altres tres germans va ser exquisida, molt vinculada a les arts i a la cultura. Ella era la germana gran del compositor Félix Mendelssohn i d'una altra germana que es deia Rebecca i que es va dedicar també a la música. Era cantant. Fanny Mendelssohn va passar els primers anys de la seva infantesa a la seva ciutat nadiua, Hamburg. L'any 1811, quan ella tenia 6 anys, la família es va desplaçar a Berlín per escapar-se de la repressió de l'ocupació francesa exercida pel mariscal de Wood. La família era jueva d'origen, però van acabar batejant els seus 4 fills com a protestants el 21 de març de 1816 a la ciutat de Berlín. Fanny tenia 11 anys. Fanny Mendelssohn va rebre les seves primeres lliçons de piano de la seva mare, Lea, que era una gran melòmana. El 1818, quan tenia 13 anys, ja era capaç de tocar de memòria els 24 preludis del clave ben temperat de Johann Sebastian Bach i ho va fer per l'aniversari del seu pare. A més, a partir del 1819, Fanny i el seu germà petit Félix van rebre lliçons de teoria i de composició de Carl Friedrich Zelter, que els va ensenyar especialment la música de Ludwig van Beethoven i l'art contrapuntístic de Johann Sebastian Bach. Lea Mendelssohn també va continuar la tradició de la seva pròpia mare, Bella Salomon, i va posar en escena, a casa, en concerts privats, domèstics, petites escenes musicals i de teatre amb els seus 4 fills, amb motiu de celebracions d'aniversari i familiars. Guiats per la germana gran, per Fanny, els germans Mendelssohn van interpretar les seves pròpies composicions i obres que havien assajat per als seus pares. Les primeres composicions conegudes dels germans van ser dues cançons que van regalar al seu pare el dia del seu aniversari, el 10 de desembre de 1819. L'any 1820, tots dos germans, Félix i Fanny, van començar els seus àlbums de composició, amb petites peces com aquesta.

Durant una estada familiar a la ciutat de París, els germans Fèlix i Fanny van estudiar durant un breu temps amb la pianista Marie Vigo, que per cert havia estat també deixeble de Ludwig van Beethoven. Quan va tornar a Berlín, entre 1816 i 1821 van estudiar amb Ludwig Werger. L'1 d'octubre de 1820, els tres germans que es dedicaven a la música van ingressar a la Singakademie de Berlín, que estava dirigida aleshores per Carl Friedrich Zelter. A finals de 1824 van rebre classes de piano també durant unes setmanes del virtuós Ignaz Moscheles amb motiu d'una visita que havia fet aquest músic a la ciutat de Berlín. Però a diferència del que va fer amb el seu fill mitjà, Fèlix, el pare de Fanny Mendelssohn no li va permetre convertir el seu talent, a ella, en una carrera professional. En una carta datada el 16 de juliol de 1820, Abraham Mendelssohn, el pare, va escriure a la seva filla, que aleshores tenia 15 anys, el següent. La música pot esdevenir una professió per a ell, per al teu germà Fèlix, però per a tu només pot ser i ha de ser sempre un ornament. Déu-n'hi-do. Per tant, Fanny Mendelssohn va haver de lluitar fins i tot contra l'oposició de la seva família i en especial del seu pare per convertir el seu gran talent musical en professió.

I tot i que l'educació de Fanny Mendelssohn a través de la seva família i professors no estava mai orientada a una carrera professional, a l'esfera pública, no obstant això, va desenvolupar una activitat compositiva durant tota la seva vida i molt productiva, gairebé 500 peces musicals, de fet, 460 llargues que es coneguin i que ens hagin arribat. Els concerts dominicals que es feien a la casa, a la residència, a la ciutat de Berlín, a la família Mendelssohn, concerts de caràcter privat i també semipúblic, perquè hi havia fins a 300 persones en aquests concerts dominicals, li van donar a Fanny un àmbit d'activitat en el qual podia treballar moltes de les seves facetes com a música, ja no només com a creadora, sinó també com a intèrpret, com a gran pianista. Va ser en aquests concerts que Fanny va dirigir obres de gran envergadura per a cors solistes i orquestra i va interpretar les seves pròpies composicions. De fet, ara us en proposem una ja, aquesta sonata o capriccio, aquest és el títol que li va posar Fanny Mendelssohn a una petita peça per a piano, de fet no tan petita, dura gairebé 7 minuts, que sentirem a continuació i que de fet està integrada per 3 moviments, un adagio, un andante sostenuto con espressione i un allegro molto. Aquesta obra va ser composta per Fanny Mendelssohn l'any 1824 i probablement va ser una de les primeres que va sonar en aquests concerts dominicals que se celebraven a la residència berlinesa de la família Mendelssohn. Ara sentirem aquesta sonata o capriccio per a piano sol interpretada per la pianista Heather Schmidt en un enregistrament del segell Naxos de l'any 2010.

0: Heather Schmidt ens ha interpretat aquesta sonata o capriccio per a piano sol de Fanny Mendelssohn, una obra composta l'any 1824, quan Fanny tenia 19 anys. Probablement va ser una de les primeres obres que va tocar en públic en aquests concerts dominicals a la residència de la seva família a la ciutat de Berlín.
1: El compositor de la setmana.
0: Efectivament, Fanny Mendelssohn va poder desenvolupar les seves habilitats i el seu talent musical en aquests concerts semiprivats, podríem dir, que se celebraven a la casa berlinesa que tenia la família. L'any 1821, Abraham Mendelssohn, el pare, va crear aquests concerts dominicals per promoure el talent musical dels seus fills a través de la pràctica en actuacions davant d'un públic reduït, de confiança, un públic d'amics, bàsicament, però també amb altres músics. Abans de 1825, aquestes festes musicals, aquests petits concerts privats, es feien a l'apartament de la família que tenia a la Neue Promenade número 7, que tenien també a la ciutat de Berlín. Però l'any 1825 la família va adquirir una enorme propietat al carrer Leipzig, número 3, a la ciutat de Berlín, i al jardí d'aquesta nova residència és on es van continuar fent aquells concerts de caràcter privat. Aquí s'hi escoltaven obres de Bach, de Gluck, de Beethoven i de compositors també contemporanis i, per descomptat, s'hi sentien les obres que componien els fills de la família, especialment les obres que escrivia Fanny i també Félix. El nombre de convidats de vegades arribava a les 300 persones. La casa, de fet, constava d'un edifici amb una enorme façana en el qual ocasionalment es feien actuacions musicals i dues sales laterals unides per una mena de transsepte amb un enorme jardí en el qual s'ubicava l'escenari d'aquests concerts. És aquí on van sonar les primeres obres compostes per Fanny Mendelssohn, com aquesta sonata en do menor que us proposem escoltar a continuació. És una obra també que data del 1824 i que està estructurada en tres moviments: Allegro moderato e con espressione, Andante con moto i Finale presto. És una sonata que no arriba al quart d'hora de durada, però realment ja ens permet veure el talent musical que tenia Fanny Mendelssohn amb el piano entre mans. Ara sentirem aquesta sonata en do menor del 1824, ella tenia 19 anys quan la va compondre, interpretada per la pianista Heather Schmidt.

0: Aquesta ha estat la sonata en do menor de Fanny Mendelssohn, una obra composta el 1824, és a dir, ella tenia 19 anys i que està estructurada en tres moviments: Allegro moderato e con espressione, Andante con moto i Finale presto. La interpretació ha anat a càrrec de la pianista Heather Schmidt. Estem explorant en aquests primers capítols del compositor de la setmana, d'aquests dies a Catalunya Música, la producció de Fanny Mendelssohn en plena joventut, just abans de casar-se, perquè ara és el moment en què coneix el que serà el seu futur marit, el pintor Wilhelm Hensel.
1: El compositor de la setmana.
0: Ens situem, doncs, l'any 1822. Fanny Mendelssohn, que en aquell moment té 17 anys, coneix el que serà el seu futur marit, Wilhelm Hensel. Ella i la seva mare havien visitat el seu estudi de pintura amb motiu d'una exposició. Wilhelm Hensel era un pintor de la cort molt respectat per l'Acadèmia de les Arts de Berlín, però la família d'ell li va prohibir mantenir una relació estable amb Fanny, perquè deien que era massa joveneta, i no van permetre cap compromís ni cap contacte abans que Wilhelm Hensel hagués fet els seus estudis de formació més aprofundida a Itàlia. Això ho va fer entre 1823 i 1828. Per tant, durant tots aquests anys, Fanny i Wilhelm no es van poder ni comunicar per carta.

Efectivament, Fanny i Wilhelm, que es veu que ja estaven enamorats, ni tan sols es podien comunicar a través de correspondència i de cartes. Això sí, durant aquests anys, Wilhelm Hensel va enviar diversos dibuixos a la ciutat de Berlín, a casa dels Mendelssohn, i Fanny va posar en música diversos poemes del seu amic comú, Wilhelm Müller. No va ser fins l'any 1828 que els pares d'ell van permetre un compromís formal. Wilhelm Hensel va tornar el 1828 després d'un llarg període a Itàlia, però va tenir moltes dificultats per accedir al cercle d'amistats que s'havia format al voltant de Fanny Mendelssohn i de la seva família. Finalment, la parella es va prometre el 22 de gener de 1829. Fanny Mendelssohn i Wilhelm Hensel es van casar el 3 d'octubre de 1829 a l'església parroquial de Berlín. Per al seu casament, Fanny va compondre el preludi per a òrgan fa major, el dia 3 d'octubre de 1829. Després del casament, la parella es va instal·lar a viure a l'ala del jardí de la casa familiar dels Mendelssohn al carrer Leipzig número 3, que també, per cert, contenia un estudi per a Wilhelm, on podia desenvolupar la seva activitat artística com a pintor. L'únic fill que va tenir aquest matrimoni de Fanny i Wilhelm va ser Sebastian Ludwig Felix Hensel, que va néixer el 1830, concretament el 16 de juny de 1830, i que va viure 68 anys. Els seus pares van triar els seus noms de pila en honor de Johann Sebastian Bach, de Ludwig van Beethoven i de Felix Mendelssohn. Però, curiosament, els concerts dominicals a la residència Mendelssohn van aturar-se quan Fèlix, el germà mitjà, va marxar a Hamburg. Això va passar el mateix any en què la seva germana gran es va casar el 1829, cosa que ens fa pensar que aquests concerts els havia ideat el pare dels Mendelssohn simplement com a exhibició, entrenament i pràctica per al seu fill Fèlix. No obstant això, Fanny Mendelssohn, durant el seu matrimoni, va continuar escrivint música, molta música, com aquesta.

De fet, en algunes de les cartes conservades de Fanny Mendelssohn just després d'haver-se casat, es preguntava constantment com podia continuar exercint la seva gran afició, aquell talent musical que tenia. Ho va poder fer, entre altres coses, gràcies al suport i als ànims que va rebre per part del seu marit i el fet que tots dos van buscar constantment la col·laboració artística. Durant el primer any de matrimoni, Fanny va posar música als poemes del seu marit. Durant el segon any de matrimoni es va concentrar a compondre cantates per a celebracions familiars. Per exemple, l'escena dramàtica Hero i Leandra, basada en la balada de Friedrich Schiller, es va estrenar el 1831 i Wilhelm Hensel, el marit de Fanny, va escriure'n els textos. Un altre exemple d'aquesta col·laboració artística és el cicle per a piano Das Jahr, l'any, compost per Fanny Mendelssohn per a piano, una obra que dura pràcticament una hora i que està estructurada en 13 fragments, 12 corresponent als 12 mesos de l'any i un epíleg final. Wilhelm Hensel va fer els dibuixos per al manuscrit original d'aquesta obra de Fanny.

Estem sentint un petit tastet d'aquesta música pertanyent al cicle d'Asjar, l'any que va compondre Fanny Hensel l'any 1841 i en les partitures manuscrites del qual el marit, Wilhelm, va fer diversos dibuixos. Ara, però, us proposem escoltar música de cambra, aquesta peça que va compondre el 1829 Fanny Mendelssohn, que és el Capriccio en la bemoll major per a violoncel i piano. La sentirem interpretada per Johannes Moser al violoncel i Alasdair Bitson al piano, un enregistrament del segell Pentatone de l'any 2019. És el Capriccio en la bemoll major per a violoncel i piano de Fanny Mendelssohn.

0: Doncs aquesta música de cambra la va compondre Fanny Mendelssohn l'any 1829, l'any en què es va casar amb Wilhelm Hensel. Fanny Mendelssohn va compondre aquesta peça per a violoncel i piano, el Capriccio en la bemoll major, que hem sentit en la interpretació de Johannes Moser al violoncel i Alasdair Bitzon al piano. Un enregistrament de l'any 2019 del segell Pentaton.
1: El compositor de la setmana.
0: I val la pena recordar que durant aquests anys, just abans de casar-se, Fanny Mendelssohn ja va escriure moltes cançons per a veu i piano. Aquestes cançons, però, no podien ser publicades de cap manera, simplement es podien interpretar en aquests concerts dominicals que organitzava la família Mendelssohn a la seva residència al carrer Leipzig de Berlín, en aquests concerts dominicals. No obstant això, se sap del cert que unes quantes d'aquestes cançons compostes per Fanny van ser publicades sota el nom del seu germà Félix, en el seu opus 8 i en el seu opus 9. Demà us proposarem escoltar algunes d'aquestes cançons que originalment van ser publicades com si haguessin estat compostes per el germà petit, Félix, però eren de Fanny. Demà n'escoltarem algunes. Ara, però, us proposem escoltar una altra obra d'aquesta mateixa època, just composta en aquest any 1829, en què Fanny es va prometre i finalment el mes d'octubre es va casar amb Wilhelm Hensel. És per això que el seu nom apareix en moltes ocasions com a Fanny Hensel. Nosaltres volem reivindicar el seu cognom de soltera, el seu cognom inicial, Fanny Mendelssohn. El que sentirem a continuació és una peça per a cor a capella composta aquest any 1829 i que porta per títol Nachtreigen, és a dir, dansa nocturna. Va ser publicada poc temps abans de morir Fanny amb l'Opus 3, al costat d'una sèrie d'obres per a cor a capella, també que escoltarem en el cinquè i últim capítol, el de divendres. No les escoltem avui, perquè aquestes obres corals van ser compostes en els anys finals de la vida, el 1846 especialment. Ara sentirem, però, aquesta primera mostra de la música coral que va compondre Fanny Mendelssohn. És Nachtreigen, dansa nocturna, que ens interpreta el cor madrigal de Heidelberg, dirigit per Gerald Kegelmann.

0: Aquesta era la dansa nocturna Nachtreigen per a cor a capella a quatre veus de la compositora Fanny Mendelssohn, una obra composta el 1829, l'any en què Fanny Mendelssohn tenia 24 anys i es va casar el mes d'octubre amb Wilhelm Hensel. Ella va continuar escrivint música i interpretant-la també fins al final de la seva vida, gràcies al suport i als ànims que li va donar també el seu marit, Wilhelm Hensel, que es dedicava a la pintura. Aquesta peça, Nachtreigen, l'hem sentit interpretada pel cor madrigal de Heidelberg que dirigia Gerald Kegelmann.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així arribem al punt final del nostre segon capítol d'aquest compositor de la setmana dedicat aquests dies a una compositora de principis del segle XIX, una compositora romàntica, Fanny Mendelssohn. Avui hem escoltat música de cambra i música per a piano, però demà, atenció, escoltarem íntegre el seu oratori sobre escenes bíbliques per a cors, solistes i orquestra, una obra que va compondre precisament també en aquesta època, el 1831. I també sentirem

0: la primera i única obra orquestral d'envergadura, la seva obertura, composta l'any 1832. Tot això en el programa de demà, en aquest tercer capítol que dediquem aquí al compositor de la Setmana de Catalunya Música, a Fanny Mendelssohn. Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, us hi espera a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. No hi falteu, que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: L'any 1908, quan els cavallers de les Croades estaven a punt de conquerir Jerusalem, en una zona muntanyosa del sud-oest d'Alemanya va néixer Hildegarda, la desena filla d'una família de la noblesa menor. Els seus pares havien promès dedicar un delme de la seva prole a l'església, per la qual cosa el seu destí

Martí va quedar segellat amb el seu naixement. Hildegarda era una nena de constitució malaltissa, que passava molt temps al llit, però aquest fet no va impedir que amb només 8 anys deixés la casa familiar i passés a ser tutelada per Jutta, filla del comte von Spanheim, qui havia decidit dedicar la seva vida a la doctrina religiosa. Al complir els 15 anys, Hildegarda va prendre els hàbits i el convent es va convertir en la seva residència definitiva. El 1136, després de la mort de la seva mentora Jutta, va ser escollida abadessa i més endavant va fundar el seu propi convent, a Bingen, emancipant-se de l'autoritat dels monjos del seu monestir anterior. Hildegarda va inventar la llengua ignota, una llengua artificial amb un alfabet de 23 lletres, precursora de l'esperanto i que cercava la bellesa semàntica. Aquesta llengua seria un dels distintius clau de la seva prolífica trajectòria com a compositora.

Van haver de passar 900 anys del naixement de la compositora Hildegarda de Bingen perquè es descobrís el seu catàleg d'obres musicals. Poc després d'aquesta troballa, també es van conèixer els seus tractats de medicina naturista que Hildegarda va escriure 10 segles abans que es desenvolupés la medicina alternativa. Però, sobretot, Hildegarda de Bingen és la primera persona de la qual es conserva música escrita i la primera dona compositora de música sacra.

Comencem un nou capítol de la cinta de Mobius per entendre com conflueixen la notació en la música i les matemàtiques. I d'una compositora que va fer història, com Hildegarda de Bingen, passem a una altra que n'està fent i que farà història.

0: Credis diuen, no molestis, no prenyis, no t'emprenyis, no responguis. Oh, no credis diuen.
1: Raquel García Tomàs, benvinguda a la cinta de Mòbius.
2: Hola, bon dia.
1: Veig que ja vens molt actiu i ja estàs prenent apunts des del minut zero avui.
2: Ostres, és que m'encanta el que dius de la Hildegard. Sí. Fantàstic.
1: Era un personatge fascinant.
2: El tema del naturisme no ho sabia.
1: Sí, sí. I moltíssimes més coses que podríem explicar, eh? Vull dir, és una compositora que donava per molt, diguéssim. Però tu també.
2: Bueno, aviam. Salvant les distàncies.
1: Tot arribarà. Tu recentment et vas doctorar al Royal College of Music en creació interdisciplinària i t'estàs convertint en una de les compositores amb una carrera més prometedora i més prolífica.
2: Bueno, suposo, no ho sé. Gràcies. No.
1: S'ha considerat que tu tens una singularitat artística i per aquest motiu van atorgar el Premi Nacional de Música l'any 2020 per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música del Ministeri de Cultura de l'Estat Espanyol. D'on ve aquest interès per combinar diverses arts a les teves composicions?
2: Bueno, suposo que al final cada creador o creadora, i també això abarca intèrprets, tenim diferents sensibilitats entre nosaltres. I crec que a vegades els conservatoris, no, es tendeix a homogenitzar els perfils i per part meva, jo sempre sí que m'he sentit còmoda als conservatoris o a l'Escola Superior de Música, però sempre trobava a faltar el tema d'incorporar altres arts, o de manera natural ho buscava. En el seu moment vaig estudiar batxillerat artístic i vaig començar a Belles Arts. Això ja d'alguna manera indica que tenia també, bueno, interès per lo visual. Aleshores, un cop vaig acabar el màster al Royal College of Music, enmig de la crisi, de l'altra crisi que teníem aquí.
1: Ja portem unes quantes.
2: Ja portem unes quantes. Clar, jo vaig acabar 2012 i tenia una beca, el que abans eren les beques de Caja Madrid, que eren molt semblants a les de la Caixa, i que la podia allargar un any. I va ser com, ostres, però acabo el màster, com ho allargo? Dic, faig un doctorat i

0: Hi ha qüestions econòmiques que et porten a decidir per bé o per malament. En aquest cas era, entre cometes, necessitat de dir si torno a Barcelona, no tinc gaire a fer, vinga, em tiro a la piscina. I amb el tema del doctorat, clar, va ser quan em vaig permetre dir, no, és que posats a fer una investigació, ho vull fer en, bueno, en com interactuen diferents disciplines entre si, específicament la composició musical amb altres disciplines. I recordo que en aquell moment algunes persones fins i tot em deien, ostres, però com estàs malgastant el temps, no? En el sentit de, aviam, no dit així, però és com que era tirar-me per una branca de la composició aparentment no tan reconeguda o no...
1: Convencional.
0: No tan convencional, no? En el sentit de la creació contemporània sempre hi ha certs ensembles, certs festivals, certs cursos que has de fer, i a mi no em motivava, i és com que em tirava per aquí semblant que potser m'estava entrant en un bosc sense, vull dir, sense camí ni res, però va ser una decisió bastant personal de dir, ostres, és que realment és el que sento que he de fer, no busco l'èxit, t'ho juro, és que sembla mentida que ho digui després amb el reconeixement que en aquests últims anys ha arribat, no? Però a més és com, mira, tanmateix no tenim garanties, no? Les nostres generacions no tenim garanties moltes vegades de guanyar-nos la vida fent això, doncs aleshores ho vull fer d'una manera doncs, honesta amb mi mateixa, que em provoqui motivació cada matí per llevar-me i posar-me a compondre, perquè de l'altra manera no notava tanta motivació.
1: I al final, quan ets tu mateixa, ets quan realment pots assolir el màxim, no?, el teu potencial, també.
0: Clar, suposo que al final va passar això. Jo sempre els dic als meus alumnes del taller de músics on dono classes de composició, és com, és que no, l'única cosa que podem aspirar és a... O sigui, el resultat final... No dic el resultat sobre el paper, perquè l'ideal és tenir ofici i controlar el resultat sobre el paper, però l'esdeveniment sonor que passi el dia de l'estrena o d'un concert, com l'accepti el públic, tot això no podem posar tota la il·lusió en com anirà aquell dia ni en el reconeixement que tindrem. A més, perquè en el millor dels casos, encara que vagi bé, aquell moment de felicitat dura el que dura l'obra, un quart d'hora, 30 minuts, una hora, i tu t'has estat a lo millor mig any per fer-la o 3 mesos, el que sigui. I, per tant, allà va ser quan vaig començar a pensar és que aquí l'important és gaudir del procés, no estar pensant només en el resultat, en l'acceptació que tindrem, i per gaudir del procés he de fer alguna cosa amb el que em senti identificada. I d'allà va venir. I aleshores, abans del Premi Nacional, que tu l'has comentat, el 2017, és a dir, 3 anys abans, em van donar el Premi Ojo Crítico, que el dona Radio Televisió Espanyola.
1: Exacte, sí, sí.
0: I ja destacaven aquesta faceta
1: interdisciplinària.
0: Clar, i aquell dia va ser... Clar, per mi va ser molt raro en el sentit de... creient que havia agafat un camí com més outsider o més de dir, bueno, me'n vaig a una altra direcció en la qual no tindré tanta acceptació institucional, en el sentit de que no és fàcil incorporar certs productes en auditoris o tal. Clar, i amb aquesta mentalitat de cop i volta et donen un premi d'aquella importància perquè ets diferent, o sigui, per fer bàsicament el que tu vols fer, i ja va ser una gran satisfacció. I ara, clar, amb el Premi Nacional, doncs, ja, bueno, va ser com no m'ho puc creure, sincerament, no m'ho puc creure encara.
1: De totes maneres, tu també has sigut molt prolífica en un gènere tan estàndard com l'òpera, que no deixa de ser fusionar la música amb el teatre. Has escrit fins a 7, em sembla.
0: Sí, no les he comptat, però algunes són col·laboratives. És a dir, el meu projecte final de l'ESMUC sí que va ser una òpera jo sola, o sigui, no col·laborava amb ningú. Vaig agafar el llibret de La serva padrona, de Pergolesi, i o sigui, és com que havia escoltat l'òpera un o dos cops i vaig dir, vale, no l'escolto més, i a partir d'aquest llibret anem a fer una òpera còmica, no? I aquesta va ser la meva primera experiència fent òperes. En aquell moment el meu professor era Agustín Charles, que també n'ha fet unes quantes, i just en aquell moment coincidia que havia acabat la seva primera òpera, s'havia estrenat, i tota aquesta il·lusió ens la transmetia als alumnes. Entre ell i que jo ja venia amb la meva història personal de mesclar disciplines, doncs clar, era perfecte fer una òpera.
1: Quin és el major repte per tu d'escriure una òpera? Perquè és un projecte molt complex.
0: Ostres, és que és molt complex i per altra banda, a mi, evidentment, és molt difícil i és molta feina, però he de reconèixer que respecte a altres formats musicals, a mi em resulta bastant més fàcil.
1: Per què això?
0: No ho sé, suposo que el fet de que hi hagi un esdeveniment teatral, vull dir que al final o sigui, ja tens unes escenes que et marquen... Clar, evidentment, depèn de la qualitat del llibret, tot això, però...

0: Una banda ja tens una història. Si el llibret dona de si, a mi em resulta bastant fàcil plantejar emocions dels personatges. Inclús a vegades he anat massa lluny. Si no tens la complicitat del director d'escena, doncs potser no et fa cas a la teva proposta del perfil psicològic d'aquell personatge, no? Però em resulta... Clar, entre el tema emocional, tot i no tenir cap mena d'estudi teatral, és més la Universitat de la Vida, no?, en aquest cas. Però entre això i després el tema visual de que m'imagino l'escena, m'imagino qüestions, evidentment, no escèniques de com es mourà el personatge, perquè això no és la meva feina, però t'imagines entorns, t'imagines inclús atmosferes musicals, a part on, com si fos una pel·li, com si ja estiguessis posant música per un, entre cometes, producte audiovisual que ja té certa estètica, certes normes... O sigui, a mi és que em resulta bastant natural. És molta feina, eh?
1: Però... I estàs acostumada també a anar fusionant arts. Diferents maneres artístiques, no?, d'expressar les teves idees. Vull dir que suposo també ve per aquí una mica.
0: I en el doctorat va ser un intensiu en aquest sentit, perquè al final presentava 8 obres, que en vaig fer més, però la particularitat de cada obra és que era que em fusionava amb diferents disciplines. I la idea era veure com canviava la meva metodologia de treball segons amb quina disciplina estava treballant.
1: Doncs tornem un moment a l'òpera i anem a sentir una de les teves òperes més exitoses.
2: Como la Clotilde, si no se sobrepone, ni a un gato muerto.

0: have. Ya.
1: ¿Qué quiere decir?
0: Bueno, el sector de los músicos no deja de ser algo curioso.
1: Explíquese.
0: Los músicos son seres excéntricos. Sus mentes llevan ritmos atípicos. Su forma de vestir es anárquica. Su vida tiene algo de ascética. Su sentido del humor es...
1: ¿Atómico? ¿Aeróbico? ¿Acrílico? ¿Puedo continuar?
0: Perdón, prosiga.
2: Jesse Narcissist és una òpera bufa que analitza el narcisisme en tota mena de professions, com ara els músics, i ha estat guardonada als Premis Alícia, als Premis Òpera 21 i als Premis de la Crítica dels Amics del Liceu. I, a més, ha estat nominada als Premis Max i als International Opera. Déu-n'hi-do, no me n'ha deixat cap, no, em sembla?
3: Crec que no.
2: Quin és l'argument d'aquesta òpera, Raquel, i d'on sorgeix aquest projecte?
3: Bueno, aquesta òpera, el llibret el va escriure l'Helena Copons... Ai, perdó, l'Helena Tornero. L'Helena Copons és la soprano, que acabem d'escoltar, perdoneu-me. L'Helena Tornero i jo, quan havíem treballat juntes a Displays, que potser més endavant ara en parlarem...
2: Exacte, sí.
3: El 2015 vam començar com a observar narcisisme en general, en totes direccions. Una mateixa, també, no vull dir... I vam dir, ostres, i clar, fem una òpera còmica, perquè des de la que he comentat abans, el projecte final a l'ESMUC, jo no n'havia fet cap de còmica, les altres eren més aviat tràgiques.
2: De pensar, no?
3: Sí, de pensar, i algunes més que d'altres, però sí. I, bueno, que aquesta també és de pensar, en realitat, perquè és per quedar-se una estona i dir, bueno... Tot el que vam dir, ostres, i si féssim alguna cosa sobre narcisisme, però saps allò que parles una mica... sense més, per il·lusió i que fos còmic i no sé què, bla, bla. I jo, que un dia parlant amb en Dietrich Grosse d'Òpera de Butxaca, li vaig dir, però també sense cap mena transcendència, ai, mira, que divertit seria l'Helena, això, volem fer una òpera, no sé què. I al cap d'uns anys, bueno, d'uns anys com un parell d'anys, ell, en tant que director, bueno, o codirector d'Òpera de Butxaca, havia estat parlant amb en Joan Matabosc, del... el director artístic del Teatre Real, també amb la Carme Portacelli, després amb el llibre, i van trobar la manera de portar-ho a la realitat.
2: Abans també has esmentat Displays, que és una òpera que vas fer en col·laboració amb l'Helena Tornero, i diria que també amb el Joan Magraner, perquè sí. Tu vas escriure una part i ell l'altra, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I la temàtica és la gentrificació, els desnonaments, vull dir que sí. Té un caire bastant social. Explica'm també com va sorgir aquest projecte i si tens alguna predilecció per aquest tipus de temàtiques en l'òpera.
3: Bueno, aquest projecte va sortir també d'Òpera de Butxaca. Estava en col·laboració amb el Musiktheater Tage, que era un festival de Viena, és un festival de Viena. I crec que la cosa va anar ràpida, com que va sorgir l'oportunitat de fer l'òpera i no quedava molt de temps. Aleshores, l'estratègia intel·ligent d'Òpera de Butxaca va ser, vale, dividim l'òpera en dues meitats i així...
2: Dividim la feina.
3: Treballem en paral·lel, no? Mentre un està fent una part, l'altre compositor ja està fent l'altra.
2: Això és molt matemàtic, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. I aleshores, allà va ser on el Joan i jo vam conèixer l'Helena Tornero, que va fer pues, això, com un llibret... Eren dues històries, en realitat eren dues històries tancades.
2: En el mateix pis, no? En el mateix apartament.
3: En el mateix apartament en el que havien succeït dues històries en diferents moments temporals.

0: Aquest era un fragment del teu monodrama Per precaució, interpretat per la Maria Dolors Aldea i l'arpista José Antonio Domené i amb el llibret de la Victoria Spunberg. I forma part del projecte Si solo soles, que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu en plena pandèmia, però va ser un projecte bastant interessant, no? Perquè eren sis monodrames i cada un s'interpretava en un espai diferent del Liceu, sí, que no és l'habitual, no?, el Gran Teatre.
1: Exacte.
0: I la música, diguéssim que els monodrames en si eren personatges femenins turmentats, que eren les protagonistes d'aquests monodrames, i la música la va escriure Mario G. Cortizo, Francesc Prat, Agustí Charles, que va ser el teu professor, el Joan Magraner, amb el que també has col·laborat, el Lucas Peire, i tu mateixa, que aprofito per dir que ets l'única dona en tots aquests.
2: Sí, sí, és veritat. Però per contra, almenys en aquest projecte, totes les cantants eren dones.
0: Eren dones. Quina és la història del teu personatge?
2: Doncs, bueno, la Victoria Spunberg, la seva proposta en el llibret era fer la història d'una dona gran. Recordem que Maria Dolors Aldea canta així de bé amb 78 anys. Ojo, saps? Que fa uns aguts que, mare meva... Clar, la Victoria va dir, sí, vull una senyora gran. Jo deia que això no són com les actrius, que o tenim una... O sigui, hi ha molt poques sopranos o mezzos, el que sigui, que guardin bé la veu a segons quines edats. I, bueno, vam tenir la sort de tenir la complicitat de la Dolors. I la seva història és una dona que comença explicant que la volen dur a la residència. Ella està a casa seva, tan tranquil·la, tan a gust, i la volen dur a la residència i se sent que no l'estimen. I és tot aquest monòleg de com ella veu el fet de que se la vulguin treure de sobre, entre cometes, o sigui... I perquè ho dic amb aquestes maneres perquè és com ella ho sent, Jo no dic que en tots els casos, o sigui, és que són centres molt necessaris, però ella ho sent així, com que li estan traient la llibertat de viure com ella vol, i si s'ha de morir es vol morir a casa seva, i bueno, clar, això es va donar el dia que a mi em va arribar el llibret, que era abans de la pandèmia, que va ser és que me'n recordo, era el 27 de gener, i la meva àvia entrava a una residència.
0: I es torna a repetir aquesta temàtica social.
2: És que també l'òpera, en certa manera, jo crec que ha de parlar. Bueno, històricament ha estat així i crec que, ja que la música a vegades no pot ser molt explícita, la música per si sola, pues jo quan tinc projectes més operístics, si poden ser de temàtica social, a mi m'agraden, a mi em fan créixer també com a individu, com a creadora.
0: També tens pendent una altra estrena mundial al Gran Teatre del Liceu, que és la teva òpera, Alexina B. Dedueixo que també hi ha un personatge femenil darrere, no?, com a protagonista,
2: bueno,
0: o no?
2: Aquí està el tema, és que Alexina B. és la història real que va passar al segle XIX d'una persona intersexa. Les persones intersexa, per als oients que no coneguin, són persones que neixen amb unes característiques fisiològiques que a vegades no són fàcils de classificar com a masculines o femenines. Podrien ser uns genitals ambigus o un aparell reproductor que, per exemple, una dona, en comptes de tenir ovaris, tingui gònades, o perquè tingui cromosomes que no són XX o XY, sinó que siguin XXY, hi ha altres variables que no controlo, i també per qüestions hormonals. Recordo aquí una dada, i és que es calcula que un 1,7 de la població ho és. És el mateix percentatge que les persones pèl-roges. Vull dir, crec que és una realitat que tenim molt desconeguda i que encara estan lluitant pels seus drets. I resumint, la història d'Alexina és una... Bueno, doncs és una persona que al néixer li atribueixen el sexe femení. En aquell moment no es parlava de gènere ni tal, segle XIX. Ella creix en internats, entre monges, és una persona molt intel·ligent, molt sensible, vull dir que a més la volem retratar amb tots els seus atributs, no només amb la característica de ser intersexe. I arriba un moment que amb aquesta intel·ligència, als 17 anys, es treu una mena d'oposicions, en aquell moment no es deia oposicions, però per ser institutriu, en un altre internat, i allà s'enamora d'una altra institutriu jove, que es diu Sara, i l'amor és correspost. I aparentment és com una amistat entre dues noies, però Alexina se sent diferent a les noies, perquè en la seva pubertat s'ha desenvolupat diferent, perquè per la seva condició de persona intersexa. I allà comença tota la història de dir, ostres, i si m'he enamorat d'una dona, no se li passa pel cap que pugui ser... El que ara passaria, en el millor dels casos, és soc una dona intersexa i soc lesbiana, no? I soc homosexual. Pues estupendo. Ja està. Bueno, estupendo no, també tenen les seves barreres, però tens almenys aquest marc mental per entendre el que t'està passant o qui ets tu. En canvi, Alexina ni contemplava l'homosexualitat, o sigui, que pogués tenir una identitat femenina i estimar les dones, i evidentment no sabia que era intersexa.

0: Coneixes la compositora Nicole Isé?
1: No, no la conec.
0: És una compositora canadenca que, com tu, també té una faceta interdisciplinària, no? En el seu cas, ell també li agrada tractar problemàtiques, però en aquest cas de la tecnologia, sobretot de la tecnologia analògica, i les introdueix en les seves composicions. I en aquest cas hem sentit un fragment del seu Hitchcock Etudes, perquè ell ha fet diverses obres musicals inspirades pel cinema, de diferents directors cinematogràfics, com Stanley Kubrick, el David Lynch o l'Alfred Hitchcock, i em semblava interessant poder-te presentar la seva música, no?, perquè també tinguis una altra inspiració. En aquest cas, és una obra que també inclou un vídeo i nosaltres el compartirem també audiovisualment amb tots els nostres oients al nostre perfil de Twitter, @cintamobius/cm, així que estigueu atents.
2: La cinta de Mobius. A Catalunya Música.
0: Durant la primera part del capítol d'avui hem conegut de més a prop la trajectòria de la nostra convidada, que és la compositora Raquel García Tomás. Però ja que avui ens estem centrant en notació musical, m'agradaria explicar-te una mica més la història, tant de la notació matemàtica com de la notació musical. Si t'hi fixes, nosaltres, quan estem anotant informació tant matemàtica com musical, en definitiva estem fent servir un sistema de símbols que ens permeten identificar aquestes idees, no? En el cas de les matemàtiques, doncs, tenim, per exemple, els nombres, variables com ara X i Z, no?, quan tenim un valor indeterminat, tenim delimitadors, com ara els parèntesis, també símbols de funcions, com la del sinus, que té aquesta forma d'ona sonora. Després, símbols d'operació, com la suma, tenim símbols que ens relacionen objectes, com ara és més petit que, és més gran que, símbols conceptuals, com ara el concepte del límit o de la derivada, equacions i fins i tot gràfics i esquemes, no?, podem fer. Però amb la música també tenim notes, tenim ritmes, notacions de dinàmiques, d'articulacions, etc. Es creu que la primera de les notacions matemàtiques va sorgir fa 50.000 anys i va ser per comptar, per fer una operació tan senzilla com comptar. Ells podien fer servir, doncs, els dits de la mà, no?, per exemple, però també col·leccionaven objectes, pedres, pals, etc. Hi havia inclús civilitzacions indígenes de l'Amèrica, doncs, que agafaven una roba i anaven fent nusos, no?, per tal de poder comptar. I és curiós que també amb la música un dels primers paràmetres que sorgeix és el ritme, perquè els historiadors creuen que la música precisament es desenvolupa a partir de reproduir un ritme musical, tot i que no vam ser capaços de poder-lo escriure fins milers i milers d'anys després. Tu havies plantejat això, aquest paral·lelisme entre la música i les matemàtiques?
1: Doncs no, la veritat és que no, en aquest sentit no.
0: N'hi ha una altra, que és que una de les innovacions més significatives per les matemàtiques és l'aparició del nombre zero. Però si t'hi fixes, en la música tenim el silenci, també. I aquí hi ha un altre pont, no? I després, en el cas de les matemàtiques, per exemple, hi va haver la figura de René Descartes, el famós filòsof, que també era matemàtic, que va ser el primer que va connectar la geometria amb la numeració, perquè fins aleshores, fins a la seva època,

0: que era al segle XVII, la geometria era una cosa completament visual que no es podia comptabilitzar, no es podia quantificar, i en canvi tot el que era quantificar els nombres, les matemàtiques, era una altra branca separada. És la primera vegada que s'ajunten, i gràcies a aquesta aportació, que va ser la geometria analítica, més endavant hi ha un altre matemàtic suís, que és Leonhard Euler, que introdueix alguns símbols més, i és quan es comença a estandarditzar la notació matemàtica tal com la coneixem avui en dia. I ara m'agradaria traslladar-te una reflexió que fa el musicòleg i compositor Jordan Alexander Key, que ell creu que la notació musical és un xifrat per comunicar un idioma, i a la música occidental això s'entén com una mena de representació d'un dialecte viu o d'un llenguatge, però també té un problema, que és que cada vegada que evoluciona la notació musical, sí que és veritat que guanyem l'habilitat de transmetre una determinada informació que potser abans amb un sistema més rudimentari no eren capaces de fer, però en canvi també en perdem d'altres, no? Què et sembla aquesta reflexió?
1: Bueno, pues crec que és molt encertada. La veritat és que encara és molt difícil avui en dia, i especialment al llarg del segle XX s'han desenvolupat moltes maneres de notar tot tipus de sons, però hi ha qüestions que no pots notar. O sigui, per exemple, estan algunes més estandarditzades que d'altres, però podem notar, per exemple, so d'aire, soroll, tocar sobre la fusta de la capsa de ressonància del violí, ritmes que ni t'imagines, tempos, accelerandos, això ja hi era, però amb una concreció molt específica, però és que hi ha qüestions, potser més inclús de l'ànima o de l'estil, perquè aquí està el tema. Quan algú agafa una partitura de Mozart, pensa, vale, tinc les notes, el ritme, les dinàmiques, tiro milles, però hi ha una qüestió d'estil après, exacte, de tradició interpretativa, que pot ser, després entraríem en si és o no més fidedigna l'origen, el que tu vulguis, però hi ha tota una mena de referents que no estan notats a la partitura, però que la gent ja els té incorporats. A vegades amb la nova creació, per més codi que posem, i allà és la gràcia és trobar l'equilibri, hi ha qüestions que tu tens al cap que fins que no li transmets oralment en un assaig a l'intèrpret i ell fa, o ella fa també l'esforç de no només incorporar-la, sinó d'aportar la seva sensibilitat al llarg de l'obra, això jo encara no he trobat la manera de fer-ho.
0: Has comentat una cosa que m'ha agradat molt, que has dit que a vegades has d'anar als assajos per transmetre oralment les teves idees, i m'agradaria explicar-te un exemple que havia preparat per avui, que és de l'Escòcia medieval, que és el sistema Canterrock, i es fa servir per precisament poder transmetre oralment la interpretació correcta de la gaita escocesa. Anem a recordar com sona la gaita escocesa.

0: T'has fixat amb la melodia d'aquesta gaita?
1: Sí.
0: Perquè ara t'explicaré una cosa al respecte.
2: Aviam.
0: El cante rock, el que ve a ser és una col·lecció sistematitzada de síl·labes vocalitzades abstractes, precisament per poder transmetre tota aquesta informació de la gaita, no? Wow. De com s'ha d'interpretar, els ritmes, les ornamentacions, notes en concret, no? Si hi ha alguna, algun matís d'articulació, etc. No? I ara posaré una altra música, en aquest cas és vocal, d'aquest cante rock, que és un exemple de la mateixa melodia, com es transmetria oralment per la interpretació de la gaita escocesa.

0: Què t'ha semblat? T'ho esperaves que hi hagués aquest sistema tan metòdic per transmetre oralment un instrument tradicional com la gaita escocesa?
1: Bueno, no ho sabia, però que en el moment que ja ho has introduït, doncs ja m'esperava coses, o sigui que sí, sembla...
0: Sorprenent, no? És com un gènere musical addicional a la seva funció.
1: I és maco, també.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Té un punt budista i tot, jo diria.
1: Sí, bueno, per les notes, la nota pedal...
0: Exacte.
1: No? Sí, és molt maco.
0: Doncs una de les primeres innovacions que van ser realment espectaculars i que van ajudar a desenvolupar molt la notació musical va ser la capacitat de poder medir el temps, no?
1: Clar.
0: De poder incorporar el ritme a la notació. El que passa que durant el període entre la caiguda de l'Imperi Romà i l'ascens del Sacre Imperi Romano-Germànic de Carlemany, la música no s'escrivia, hi va haver un punt durant l'edat mitjana que es va decidir emplear un recurs mnemotècnic a les partitures que es feien servir als rituals religiosos, principalment als cristians, per tal que les persones se'n recordessin de la melodia. És a dir, hi seguia havent aquesta tradició oral, si ja es donava per fet que els cantants s'aprendrien la melodia per tradició oral, però clar, suposo que amb tantes melodies que tenien, tants textos, necessitaven trobar un sistema per tal de poder-se'n recordar de si la melodia era ascendent, descendent, si anava fent un dibuix més ondulat, no? I aquests són els neumes, són uns símbols que es fan servir en aquest context. Anem a sentir un exemple.

0: Aquest és un exemple de cant pla, és el tipus de música amb el qual utilitzaven aquest sistema de notació, que són aquests neumes, no? aquestes corbes que s'escrivien sobre el text. L'has fet servir alguna vegada en les teves composicions, aquest sistema?
1: No, home, a vegades sí que si fas un esbós d'una idea musical que et ve al cap i, no sé, tens un tovalló, bueno, o una llibreta, sí que a vegades fas...
0: I quan treballes amb quarts de to o micromodulacions?
1: No treballo gaire.
0: Amb aquest.
1: Sí, no per res. O sigui, sí que he utilitzat quart de tons, però no sol estar en la meva escriptura habitual. Si els utilitzés, pues, utilitzaria la notació de quart de to, en aquest cas.
0: D'acord.
1: Em serveix més per esbossar idees, eh?
0: No, està
1: abans
0: bé.
1: Abans de posar-ho a la partitura.
0: Doncs ara posaré un exemple, en aquest cas és del segle XX, de John Cage. Coneixes l'ària de John Cage?
1: No.
0: És una obra per a...
1: Estava pensant i...
0: Sí.
1: Crec que no. Crec que
0: estava
1: no.
0: Repassant la biblioteca.
1: Estava repassant la biblioteca Cage i no.
0: És un ària per a soprano i la partitura ens recorda molt aquests neumes, no? Perquè Cage el que fa és, a nivell horitzontal delimita el temps, a nivell vertical delimita l'altura, i llavors ell va traçant doncs, aquests dibuixos en funció de quines inflexions de la veu vol que faci la cantant en qüestió. I a més incorpora colors. Incorpora diferents colors per tal de determinar quin estil vocal vol que faci servir la cantant.
1: Ostres, que interessant.
0: Per tal de generar una mica de diversitat, no? En aquest cas, les eleccions les fa la mateixa cantant i ara sentirem doncs, la versió que va fer la Kathy Berberian, que és a qui li va dedicar John Cage aquesta obra. I vull que et fixis en els diferents estils de cant que apareixen.
1: A veure.

I boschi. Could enter your heart, non tanto, non so.

0: Spokojnju važnostju.
1: Me'n sabries dir algun dels que hem sentit? Algun que t'hagi sobtat moltíssim?
2: Bueno, hi havia veu lírica, no? Com ara torna.
1: Exacte.
2: També hi havia com jazz.
1: Exacte, sí.
2: I això, sí, és que quan fa això... No, no, és que estàvem en aquests melismes,
1: sí.
2: És com d'una altra part del món, però... Clar.
1: Exacte, perquè Kathy Berberian, que és la cantant que estàvem sentint,
2: sí.
1: Ella fa una assignació per cada color, pel blau fosc, ella determina cada cantant estil jazz, pel vermell de contralt, el negre com a dramàtic, el lila per l'estil vocal de la Marlene Dietrich, o sigui, un estil molt concret.
2: Ostres, que guai.
1: Després, pel groc, la coloratura, el verd pel folk, el taronja per un estil oriental, com tu molt bé comentaves,
2: sí.
1: El blau clar per un so de nadó,
2: ostres.
1: I després el marró per un so nasal.
2: És que era una gènia, aquesta dona.
1: Oi que sí? Vull
2: sí.
1: Dir, és fascinant, no? I senzillament amb una notació que li va donar a John Cage, que és aquesta mena de corba, no?, d'una línia.
2: I a més això dels colors solucionaria la meva història del que et deia abans, de dir que a vegades hi ha coses que...
1: Doncs mira,
2: per
1: potser
2: mira,
1: avui hem trobat una solució.
2: Doncs sí,
1: per
2: sí. Està bé tenir-ho en compte.
1: Doncs això em recorda que en aquesta mateixa partitura John Cage també incorpora uns quadrats negres, perquè en cada quadrat vol també cada cantant triï un so extramusical, com ara tossir o mocar-se o riure, saps? Coses d'aquestes, per tal de complementar doncs, tots els estils vocals que hem vist. I això em recorda que la següent evolució que hi va haver en la notació musical va ser la notació quadrada, que el que permetia no era encara poder delimitar el ritme, però sí les notes en concret. Llavors els cantants ja no se n'havien d'en recordar, sinó que ja tenien una informació molt més precisa. I ara proposo que ens sentim també un exemple.
2: Vinga.

0: Suposo que et sona aquesta estètica, és un cant gregorià i és un exemple de música escrita ja amb notació quadrada, que va ser una de les incorporacions que va fer el teòric musical Guido d'Arezzo, entre d'altres. I em torna a portar això al segle XX perquè em recorda una obra de Morton Feldman. T'agrada la música de Morton Feldman?
1: Sí, m'agrada.
0: Sí? Té una peça per a piano que es diu Intersection 3, que la partitura són unes rengleres de quadrats adjacents, són tres files, i aleshores cada quadrat és una pulsació de temps, amb un tempo que ella estableix. I la idea és que quan el quadrat està en blanc, és un silenci, i si no, ella el que fa és introduir un nombre, que són el nombre de tecles que vol que el pianista toqui. La coneixes, aquesta obra?
1: He vist la partitura.
0: Oi que sí?
1: I crec que l'he escoltat en concerts.
0: La idea de les tres files és que reparteix el registre de l'instrument en agut, mitjà i greu, i ara sentirem la versió del pianista Frank Denayer per fer-nos també una idea de com és aquesta notació quadrada de Feldman.
1: Molt bé.

0: Com pots comprovar, la notació és força similar, no? És un quadrat, però l'ús que se li fa és molt diferent i la sonoritat ja ho diu per si mateixa. Què t'ha semblat?
1: Bueno, pues, molt bé, evidentment, bueno, a mi Feldman m'agrada i això exemplifica com amb la mateixa notació, que al final és un codi.
0: Exacte.
1: I que es pot llegir de moltes maneres.
0: Exacte.
1: I que si les normes, en el cas de la notació quadrada que tu deies, estava molt definit, precisament va servir per identificar clarament les altures, i aquí és al revés, és com li dona al pianista, dins d'aquesta acotat el que ha de fer, té prou llibertat com per decidir com utilitzar el teclat.
0: Totalment.
1: Aleshores no està definint una nota, sinó un tipus, un registre o una sèrie de normes. I clar, això, les possibilitats són bastant infinites,
0: sí,
1: si ens posem a mirar prim.
0: Si t'hi fixes, és com un guió d'improvisació, realment, no? Ell
1: sí.
0: Diu quantes notes, però no diu quines, no?
1: Sí,
0: i tu
1: sí,
0: a partir
1: sí.
0: d'aquí pots jugar, tens una pulsació que has d'anar seguint pels quadrats aquests que comentàvem, però
1: sí,
0: et dona
1: sí.
0: plena llibertat amb la resta. Més endavant, bueno, tornant endarrere, perquè estem al segle XX, als segles XII i XIII, a l'Escola de Notre-Dame de París, es desenvolupa un nou sistema per tal d'agafar, diguéssim, aquesta precisió de les notes i

combinar-la amb els neumes, en el cas del ritme. O sigui, fan una mena de poti-poti mm-hmm. per tal de poder desenvolupar un sistema que permeti, com a mínim, anotar el ritme amb més precisió. I la idea és que es basa en les permutacions, és a dir, anar ordenant uns valors rítmics concrets. En aquest cas, són tres grups de durades llargues i curtes que podríem interpretar com una negra i una corxera, no? Perquè al final les llargues són una unitat de temps i les curtes són exactament la meitat. I podríem sentir, si et sembla bé, un exemple de polifonia d'aquesta famosa escola de Notre Dame, que és Viderum Omnes, del compositor Perotang.

0: acabem de sentir Viderum Omnes, que és un exemple de polifonia de l'Escola de Notre Dame i que va ser precisament pionera a incorporar modes rítmics a la notació musical. Hi ha alguna cosa que t'hagi sobtat respecte als exemples anteriors?
1: Bueno, és molt més rica a nivell, no només a nivell que utilitza polifonia, no? Uh-huh. I els altres exemples, si no recordo malament, cap l'utilitzava, però també a nivell pregunta-resposta, a nivell rítmic, evidentment. Clar, o sigui, tenen figures rítmiques més complexes.
0: Exacte.
1: I inclús a nivell harmònic, bueno, clar, a nivell harmònic perquè en el moment que entra en joc la polifonia... Però diria que inclús a nivell escalístic, o sigui, en canvis així sobtats que no hi eren a les altres.
0: Mm. A més, també al segle XIII hi ha un altre teòric musical, que és Franco da Colonia, que també fa les seves aportacions al sistema de notació, desenvolupa l'anomenada notació francònica, i aquesta vegada sí que el ritme és un sistema jeràrquic, més similar al que coneixem avui en dia, perquè hem de tenir en compte que aquests modes rítmics de l'Escola de Notre Dame doncs, jugaven amb les permutacions, en reordenar unes cadenes de valors, però no permetien aquesta subdivisió tan precisa com la que tenim avui en dia. I és quan sorgeix també el motet isorítmic, del qual també te n'he preparat un exemple perquè em puguis gaudir, i m'expliquis també quina sensació t'evoca.

0: Aquest és un fragment de la missa de Tournai del segle XIV. És un exemple de textura polifònica i que incorpora aquesta notació francònica. Les veus greus es mouen molt més lentes que les intermitges i després les agudes van molt més ràpid, no? Què t'ha transmès aquesta música?
1: Bueno, aquesta idea és, jo crec que encara segueix portant a terme d'alguna manera. Evidentment, pots saltar-te les normes de la natura, per això vull dir, les freqüències greus,
0: sí.
1: I això tu sabràs explicar millor que jo, segurament, es mouen més lentament, no?
0: La freqüència és menor, exacte, sí.
1: I diguem que comparat amb les freqüències agudes. Aleshores, sí. Normalment a l'orquestració, a les orquestres, i aquí és on dic que després cadascú fa el que vol, perquè afortunadament avui podem donar-li la volta a l'assumpte, però si en freqüències greus poses moltes notes, la oïda no ho percep tan fàcil com si ho poses a les agudes, no? Mm-hmm. I aleshores moltes vegades a l'orquestració més clàssica també això es tenia en compte. Bueno, la oïda tendeix a entendre millor les freqüències més agudes, allà que sempre quan fèiem els corals a quatre veus, la soprano era la que tenia les normes, i té molta lògica que organitzin així perquè per mi respon a la sèrie d'harmònics que es troba a la natura, i d'allà sorgeix tota l'organització del sistema tonal.
0: Clar, tot, bueno, té una lògica, no?
1: Tot té una lògica al final, sí, sí.
0: Doncs al segle XIV també es comencen a dibuixar partitures amb unes determinades formes, com ara de cor o de cercle, i un dels manuscrits més coneguts amb aquestes incorporacions és el Còdex de Chantilly, que és un recopilatori de diversos compositors de l'època i del qual ara podríem sentir un cànon, que és en forma de cercle, que es diu tu per compàs.

0: Podríem seguir parlant de notació musical, perquè ara podríem tornar al segle XX i al segle XXI, perquè hi ha un compositor que encara és viu, que és George Crumb, que precisament això d'escriure partitures en formes sí. Li agrada molt.
1: Sí, sí, sí.
0: Però prefereixo que m'ho expliquis tu.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Ens queden pocs minuts per acabar aquest capítol de la cinta de Möbius dedicat a la notació musical, però com et deia, em sembla que ens tens preparat un exemple de George Crumb, oi que sí?
3: Sí, bueno, ràpidament, això que has comentat del còdex de Chantilly.
0: Sí.
3: George Crumb té l'obra Macrocosmos
0: sí.
3: En el seu primer volum, el sí. Número 8, és The Magic Circle of Infinity.
0: Sí, l'he tocat aquest volum.
3: L'has tocat
0: sí.
3: I és, bueno, pels oients, aquesta partitura es pot veure a YouTube.
0: Sí, és fantàstica.
3: És un cercle que va donant voltes i,
0: sí, sí, sí.
3: I res. I jo la que havia preparat, també de George Crumb, era Black Angels.
0: Sí, el
3: quartet
0: de corda.
3: Sí. Que escoltarem la dansa macabra i la pavana lacrimae.
0: Exacte.
3: Si vols, explico breument...
0: I tant, i tant.
3: Bueno, m'interessa... Bueno, va ser la idea de posar aquí com a exemple George Crumb. Potser la seva notació no és la més vistosa del segle XX, però sí que té una notació que veus una partitura seva i saps que és seva. Mm. Sempre són obres manuscrites, però amb una cal·ligrafia que gairebé sembla d'impremta. La seva música és descriptiva i sempre crea com... És una música, per mi, és com programàtica, perquè parla de que si ara un insecte, que si ara tal... O sigui, té sempre
0: totalment,
3: com algú que descriu i d'una
0: sí,
3: manera
0: sí.
3: Molt visual, tant quan veus la partitura, com abans hem comentat, i també quan escoltes la música. En el cas de... D'aquest quartet, és un quartet, ell diu per electric violins, però són amplificats amb un micro, vull dir.

0: tenen perdó, no tenen més i que no és poc perquè aconsegueix fer moltes coses, per exemple, que s'escoltin molt bé tècniques esteses com és el colleño.
1: Què és el colleño?
0: Colleño és agafar l'arc i en comptes de tocar per la part que té el pèl, que és el que fa vibrar la corda, donar-li la volta i tocar amb
1: la fusta.
0: Amb la fusta. Aleshores, pots fer que reboti l'arc i aleshores queda com un... És com, com sonaria un pal de fusta a sobre de... No sé, d'algun element vibratori. Però també pots arrossegar-lo. I això és el que escoltem, per exemple, a la dansa macabra, que escoltem com un sorollet com de pal, que seria com el ritme, però després... això no és la dansa macabra, és a una pista que no escoltarem, que és el Sounds of Bones and Flutes, i a l'efecte de que sembli una flauta, l'aconsegueix arrossegant el pal per sobre de la corda. Aleshores, aquest so, aquest soroll que passa, sembla l'aire que sonaria quan toquem una flauta travessera. I, bueno... Així com pautes, la dansa macabra és rítmica. També és interessant veure que, tot i que alguns materials poden ser més durs que d'altres, sempre hi ha una periodicitat constant de canvi, és a dir, és com que veus una imatge, després veus la següent i l'oïda sempre té un element de sorpresa. S'escolta una percussió que es fa amb els, no ho sé dir en català, els nudillos de la mà.
1: Els nusos, no?
0: Els nusos, sí. Sobre la capsa de ressonància de la viola.
1: Hi ha molts efectes.
0: Hi ha maraques, o sigui, quan maraques. Escoltem maraques són maraques de veritat. I la pavana lacrima és una pavana inspirada en música. Com ell diu, grave, solemne, com un consort de violes i un eco fràgil de música antiga.
1: Raquel, em sembla que t'hauré de convidar un altre dia, sí. Perquè tens moltíssimes coses a explicar. Ja
0: bueno, el poquet que sé, sí, sí.
1: Però per ara ens hem d'acomiadar i ho fem amb el quartet de corda Black Angels de George Crumb. Moltes gràcies per venir avui al programa.
0: A vosaltres.
1: I espero que segueixis anotant tants èxits com fins ara.
0: Bueno.
1: I a tots vosaltres us convido a compartir el nostre perfil de Twitter @cintamobius_CM aquelles obres musicals que vulgueu destacar per la morfologia de les seves partitures. I com és habitual, us hem acompanyat en Pau Blasi al control tècnic, la Sofia Cabanes a la producció i les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. I us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. No hi falteu.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la comarca del Solsonès, a Matamargó, al municipi de Pinós, per sentir un dels concerts que formen part del festival Espurnes Barroques, un concert de The Delightful Pocket Company, que és un conjunt de músics catalans que interpreten la música del barroc. En aquest concert, al voltant de la Cambra d'Ambre, que és obra de l'arquitecte alemany Andreas Schlüter, va viure el tombant del segle XVII cap al XVIII. Doncs The Delightful Pocket Company, resseguint la trajectòria d'aquest personatge que ens situa en una època molt concreta europea, ens proposa de sentir obres inusuals de la música de cambra d'aquell final del segle XVII i de la primera meitat del segle XVIII. Han aparegut ja molts elements. A mesura que avanci el concert, anirem posant en context i tot això mentre anirà sonant la música dels compositors triats per The Delightful Pocket Company. És habitualment un trio format per oboè, trompeta i orgue, i al qual s'hi va sumar un violí i una tiorba per aquest concert, que comença amb música de Gottfried Finger, que va ser un compositor i virtuós de la viola de gamba nascut a Olomouc, a l'actual República Txeca. Va viure també el tombant del XVII cap al XVIII, va morir l'any 1730, i d'ella és aquesta primera sonata del concert, a 4 en do major i interpretada per The Delightful Pocket Company.

Així ha començat el concert d'avui, el concert de The Delightful Pocket Company, un conjunt de músics catalans que acaben d'interpretar música del compositor txec Gottfried Finger. Va viure fins l'any 1730. D'ell era la sonata 4 en do major. Primera d'aquest concert que porta per títol La Cambra d'Ambre. La Cambra d'Ambre és una luxosa habitació del tsar de Rússia en un palau a prop de Sant Petersburg, una sala decorada amb milers d'estelles d'ambre, que és una resina fòssil de color groc, vermellós clar, que acostuma a ser translúcid. El preu de l'ambre era molt superior al de l'or. Aquesta cambra era una de les meravelles del món. Havia estat un regal de Frederic Guillem I de Prússia, però els alemanys mateixos van ser els que van saquejar i desmuntar aquesta sala durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta sala que va projectar Andreas Schlüter, l'escultor i arquitecte barroc alemany, probablement d'Hamburg, que va viure durant la segona meitat del segle XVII i els primers anys del segle XVIII, que és on som avui amb el repertori que interpreta The Delightful Pocket Company. Després de Gottfried Finger se'n va fins a Heinrich Ignaz Franz von Weber amb una de les seues sonates del Rosari, la primera que correspon al moment de l'Anunciació.

En aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música del maig del 2025 a Mata Amargó, a la comarca del Solsonès i dins del marc del Festival Espurnes Barroques, doncs hi acabem de sentir la segona obra, música de Heinrich Ignaz Franz von Weber, que és un compositor que va viure tota la segona meitat del segle XVII i de qui The Delightful Pocket Company n'ha interpretat una de les sonates del Rosari, la primera, la que correspon al moment de l'Anunciació. Weber, en aquest concert que avui ens porta fins al so del barroc, un concert que ha començat amb música d'un compositor nascut a l'actual República Txeca, Gottfried Finger, va viure fins al 1730. Amb ell ha començat aquest concert amb una primera sonata per a oboè, trompeta, violí i continu, i ara en sentirem una altra, que és per a oboè, trompeta i continu. És una altra sonata, que és el nom genèric derivaie del que aleshores simplement era la música instrumental, música per a ser tocada o sonada, en contraposició a la cantata, que era la música cantada. Doncs, de Gottfried Finger, sonata número 3 per a oboè, trompeta i continu en do major, en versió de The Delightful Pocket Company, conjunt de música barroca català que avui és protagonista del concert de Catalunya Música.

Tercera sonata d'aquest concert d'avui, que és un recorregut per la segona meitat del segle XVII i els primers anys del segle XVIII, un recorregut que fem amb The Delightful Pocket Company. És un conjunt dedicat a la música del barroc, un conjunt format principalment per Sergi Marquilles, trompeta, Iván Alcazo, oboè, i Marc Díaz, orgue. En aquest concert hi sentim també Anna Urpina, violí, i Jeremy Nastasi Tiorba. Són els intèrprets d'aquest concert encara i hem sentit la sonata número 3 per a oboè, trompeta i continu en do major de Gottfried Finger, aquell compositor nascut a l'actual República Txeca i que hi va morir l'any 1730. I després d'això, el que farem és sentir música del que es coneixia com Il Tedesco de la Tiorba, és a dir, l'alemany de la Tiorba. És Johann Hieronymus Capsberger, que va ser un compositor i virtuós de la Tiorba, que probablement va néixer a Venècia cap a l'any 1580. El seu pare, però, era un noble alemany al servei de l'emperador, fet que explica aquest sobrenom amb què se'l coneix. A més, la major part de la carrera musical de Capsberger es va desenvolupar a Roma, que era un dels centres musicals més importants de l'Europa del segle XVII. Doncs ara d'ell en sentirem una tocata i una passacalla. Són dues peces que s'enllaçaran. Música de Giovanni Girolamo Capsberger des d'aquesta gravació de Catalunya Música del maig del 2025. Concert La Cambra d'Ambre amb The Delightful Pocket Company.

Música de Giovanni Girolamo Kapsberger, il tedesco de la Tiorba, és a dir, l'alemany de la Tiorba, perquè, tot i haver fet vida pràcticament sempre a Itàlia, a Roma especialment, era d'ascendència alemanya. Girolamo Kapsberger va ser un compositor influent durant aquell tombant de segle XVI cap al XVII i ara d'ell n'hem sentit una tocata i una passacalla en versió de The Delightful Pocket Company, que són els intèrprets que sentim avui. Sergi Marquilles, trompeta, Ivan Alcazo, oboè, Anna Urpina, violí, Jeremy Nastasi, tiorba i Marc Díaz, orgue. Són els intèrprets d'aquest concert en què la música de cambra va fent camí al voltant de la

Cambra d'Ambre, que és aquesta cambra luxosa que Frederic Guillem I de Prússia va donar com a regal al tsar de Rússia. Una cambra meravellosa que va ser destruïda pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial. I a partir d'aquí es construeix aquest programa de concert que intenta recórrer els camins que va poder fer qui va ser l'arquitecte d'aquesta obra, l'alemany Andreas Schlüter. És com l'excusa per sentir el so d'aquella Europa del barroc. Una Europa que ara sentirem des d'Itàlia, des d'on va viure i des d'on va treballar Arcangelo Corelli. D'aquí en sentirem una sonata amb trompeta solista, una obra que segurament va escriure mentre va residir a Bolonya de ben jove cap a la dècada dels 60 del segle XVII. Corelli havia nascut l'any 1653, quan just feia 2 anys que havia mort Capsberger. Doncs ara de Corelli en sentirem aquesta sonata a 4 en versió de The Delightful Pocket Company, els intèrprets d'avui d'aquest concert gravat per Catalunya Música dins del marc del Festival Espurnes Barroques.

Música d'Arcangelo Corelli, que és una de les figures més influents de la música barroca. Va ser violinista, va ser compositor, va establir models formals que van marcar profundament la música instrumental europea. Tant les seues sonates com els seus concerti grossi van contribuir com a fixar l'estructura de la sonata i van influir en nombrosos compositors posteriors. La música de Corelli es caracteritza per la claredat formal, per l'equilibri, per l'expressivitat melòdica, i això és el que hem sentit en aquesta sonata única, una sonata que es creu que Corelli va escriure quan era molt jove a Bolonya, una sonata amb trompeta solista, sonata a quatre, de Corelli, que ha interpretat The Delightful Pocket Company. És el conjunt de cambra especialitzat en la música del barroc que sentim avui, intèrprets catalans rere aquesta denominació anglesa. Són certs Sergi Marquilles, trompeta, Ivan Alcazo, oboè, Marc Díaz, orgue, i en aquest concert també Anna Urpina, violí, i Jeremy Nastasi, tiorbe. Són els intèrprets d'aquest concert que us oferim avui a Catalunya Música, un dels concerts del Festival Espurnes Barroques, en el qual ja hi hem sentit música del txec Gottfried Finger, de l'austríac Bieber, de l'italià d'ascendència alemanya Capsberger, de l'italià Corelli, i ara ens n'anem cap al que probablement és el més prolífic de tots els compositors, l'alemany Georg Philipp Telemann. Sentirem una de les seues obres de la Tafelmusik. En alemany això literalment vol dir música de taula, és a dir, un tipus de música pensada per a acompanyar banquets o esdeveniments socials de les classes més adinerades. De Telemann, una d'aquestes sonates és en la menor i la versió de The Delightful Pocket Company.

Música de Georg Philipp Telemann, un compositor contemporani exacte de Händel, de Bach, de Scarlatti, un compositor que va escriure moltíssima música. El seu catàleg és, podríem dir, la suma del de Bach i del de Händel tots junts. Un catàleg immens, el de Telemann, que l'any 1733 es va engreixar una mica més amb totes les obres que va escriure sota el títol de Tafelmusik, és a dir, música de taula, música per a acompanyar esdeveniments de les classes més adinerades. D'aquest recull ara n'hem sentit una de les sonates, la sonata en la menor que ha interpretat The Delightful Pocket Company. Són els intèrprets catalans que sentim avui en aquest concert. Es van alternant. Són Sergi Marquilles, trompeta, Ivan Alcazo, oboè, Anna Urpina, violí, Jeremy Anastasi, tiorba i Marc Díaz, orgue. Intèrprets que ara encaren la recta final del concert, amb música de Dietrich Buxtehude, un dels compositors més grans d'aquell final del segle XVII, aquell compositor que va ser organista a Lübeck, aquell compositor que a peu va anar a visitar Johann Sebastian Bach. D'ell en sentirem una canzoneta. Després arribarà un compositor pràcticament desconegut, un compositor del segle XVIII, quan la música anglesa havia entrat en el seu declivi i quan sonaia a través de l'alemany Händel o també d'un dels fills de Bach, Johann Christian, o del seu bon amic, el que es considera l'últim virtuós de la viola de gamba, Carl Friedrich Abel. Doncs d'aquell segle XVIII, Charles Bond i un fragment d'un dels seus concerts, el primer, i aquest bloc s'acabarà altre cop amb la música de Telemann. Serà el final d'aquest concert que us oferim avui a Catalunya Música, concert de The Delightful Pocket Company al Festival Espurnes Barroques a Matamargó, al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès.

Música interpretada per The Delightful Pocket Company, el conjunt dedicat a la música del barroc que estem sentint avui. Sergi Marquilles, trompeta, i Ivan Alcazo, oboè, Anna Urpina, violí, Jeremy Nastasi, tiorba, i Marc Díaz, orgue. En aquest últim bloc hem sentit música de Dietrich Buxtehude, una canzoneta, el número de catàleg 169. Després d'un anglès que ens és pràcticament desconegut, Charles Bounds, n'hem sentit un fragment del seu primer concert, i el concert s'ha acabat amb música de Telemann. El punt final a un concert que porta per títol La Cambra d'Ambre. La Cambra d'Ambre és aquell regal que va fer Frederic Guillem I de Prússia al tsar de Rússia. Era aquella cambra luxosíssima, una habitació del tsar rus en un palau a prop de Sant Petersburg, aquella sala decorada amb milers d'estelles d'ambre, que és aquella resina fòssil de color groc vermellós clar, un material que era caríssim, el seu preu era superior al de l'or. Per tant, una cambra luxosíssima que va dissenyar un escultor i arquitecte barroc alemany, Andreas Schlüter. És el pretext a partir del qual The Delightful Pocket Company va dissenyar aquest programa de concert esplèndid en què ja hem sentit el so d'aquella Europa del barroc. Hem recorregut diferents països i, per acabar, i fora de programa, tornem a l'Anglaterra de Charles Bounds amb aquest fragment del primer concert que ara interpreta The Delightful Pocket Company.

0: Ara sí, amb aquest fragment d'aquest primer concert de l'anglès Charles Pound, un compositor de ple segle XVIII, hem arribat al final definitiu del concert que va protagonitzar The Delightful Pocket Company. Són el conjunt de música barroca integrat per Sergi Marquilles, trompeta, Ivan Alcazo, oboè, i Marc Díaz, orgue. En aquest concert s'hi han sumat també Anna Urpina, violí, i Jeremy Anastasi, tiorba. I així és com han interpretat aquest repertori esplèndid que hem sentit avui. Música de Gottfried Finger, txec, va viure fins al 1730. Música de l'austríac Heinrich Ignaz Franz von Biba. Hem sentit una de les seues sonates del Rosari. Hem sentit música també de Il Tedesco de la Tiorba, que és aquell italià d'ascendència alemanya, Giovanni Girolamo Capsberger. Va morir el 1651. Dos anys després va néixer Arcangelo Corelli, que ha estat present també en aquest concert, en què a la recta final hi hem sentit Telemann, Buxtehude i Charles Bount. El punt final a aquest recorregut esplèndid que us han proposat de sentir des d'aquesta gravació de Catalunya Música del maig del 2025, una gravació feta a Matamargó, al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès, un concert inclòs dins del festival Espurnes Barroques. Us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Antonín Dvořák i les Llegendes Opus 59, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.

0: Eren les llegendes opus 59 d'Antonín Dvořák, la versió de l'Orquestra Simfònica de Bamberg, dirigida per Neeme Järvi.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana, amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dohr i Clara Yumi Khan, i obres com el Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, les quatre estacions de Vivaldi i la Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Sabies que Pau Casals va dir: "Primer has de ser bona persona, després un bon músic."
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: De frases de Pau Casals per emmarcar n'hi ha una bona colla. Totes ens mostren un home bondadós, ple de saviesa, que va dedicar la seva vida a la música, perquè, com ell deia, la música expulsa l'odi dels qui no tenen amor, dona pau als qui no tenen repòs i consola els qui ploren. És indiscutible que en el món actual la seva filosofia de vida i el seu llegat encara en són molt necessaris. Per això avui, per commemorar que aquest 2026 se celebren els 150 anys del seu naixement, li dedicarem un set de sons especial. Ens aproparem a la figura de Pau Casals des de diferents vessants. D'una banda, us presentarem l'espectacle per a públic familiar Casals, el cant de la Pau, de Camerata 21. En parlarem amb el director artístic d'aquesta orquestra, en Guillem Cabré, i també amb el dramaturg Ivan Beltran, que n'ha fet la direcció escènica. A més, a les seccions didàctiques, descobrirem com el cant dels ocells es va convertir en un himne de pau i memòria, i sabrem la influència musical i moral que Pau Casals va exercir en altres músics. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons, la música que et cuida.
0: Una de les peces que formen part del repertori musical de l'espectacle Casals, el cant de la Pau, és un dels 24 preludis d'Alexander Scriabin, concretament l'11è. Casals va conèixer Scriabin durant una gira per Rússia abans de la Primera Guerra Mundial i li va causar molt bona impressió. En una carta, fins i tot va escriure: "Tinc un record càlid de la seva personalitat distingida i sensible." Ho comprovarem per començar el set de sons amb aquest 11è preludi amb la pianista Yuha Wang.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Fa 150 anys va néixer al Vendrell un infant que transformaria la música en molts sentits. El seu talent excepcional aviat li va valdre una carrera d'intèrpret internacional d'èxit i la seva sensibilitat artística va ser clau per recuperar repertori musical oblidat i fins i tot per canviar la mirada del seu instrument, el violoncel. Pau Casals va ser un músic de referència, això és evident, però no ho va ser només en la música i aquí és on radica la seva grandesa. La seva moral, la coherència vital i el seu compromís per la pau al món són segurament el seu llegat més impressionant. Avui us volem parlar d'un espectacle que apropa la seva figura, la trajectòria i tasca al públic familiar. Porta per títol Casals, un cant per la pau, és una proposta de Camerata 21 i en parlarem tot seguit amb el director artístic d'aquesta orquestra, en Guillem Cabré. Benvingut al Set de Sons, Guillem.
2: Moltes gràcies.
1: I també amb el dramaturg Ivan Beltran, que n'ha fet la direcció escènica. Benvingut també al Set de Sons.
3: Moltes gràcies, hola.
1: Pau Casals no és un músic desconegut, el coneixem bastant, sobretot els adults, no? Però val la pena recordar-lo i, sobretot, d'alguna manera, traspassar el seu llegat als infants.
2: Totalment, totalment. La importància de saber-se posicionar, no? D'entendre els límits més enllà de lo personal, no? D'entendre uns límits com a societat, com a col·lectiu, i això, el valor que podem transmetre d'aquesta figura, doncs, ens semblava realment molt, molt interessant, com deies, molt més enllà del seu llegat musical.
1: Ivan, quan et van plantejar fer un espectacle per a públic familiar sobre Pau Casals, què vas pensar allò, en primer moment?
3: Primer vaig pensar que el Pau Casals, el tema m'interessava, perquè del Pau Casals el tenim molt sentit, el tenim molt present, perquè potser és la persona que més que el seu nom ha donat lloc a més carrers, avingudes i places de Catalunya, per exemple, i per tant és una cosa molt present, però sense saber ben bé qui és, o mos arriben sempre les mateixes coses. No? Mos arriba el cant dels ocells, mos arriba el discurs davant la ONU, mos arriba una cosa que es diu violoncel i alguna cosa, no sé si... El pessebre, alguna cosa més arriba, no? I vaig pensar que era una personalitat que s'havia guanyat el nom per les seues accions, no? I pels seus valors que havia sapigut explicar i fer en tot el que havia fet. I això ho vaig trobar molt xulo. I també vaig pensar que era una opció molt, molt bonica per a poder treballar en la Camerata 21, perquè la Camerata, en els darrers anys, penso que està fent un treball molt bonic i també molt interessant de territori, però també d'explicar projectes, d'apropar la música a sectors molt, molt, molt diversos de la societat, no? I cada vegada amb més bona qualitat. I, per tant, penso que era una barreja molt interessant d'elements en els quals podíem treballar.
1: Clar, però de totes maneres és tot un repte, no? Sortir d'aquestes capsetes que tenim tots mentals de Pau Casals, no? Aquests ítems que tots coneixem, no? I a més és que la vida de Pau Casals va ser molt llarga i va tenir molts moments diferents, amb una història contextual bastant remoguda també, no?
3: Sí.
1: I molt convulsa. Per tant, resumir tot això en un espectacle per a públic familiar i que quedi aquesta essència, no? Devia ser tot un repte.
3: Sí, no ha estat gaire fàcil.
2: Clar, sí que de base volíem fugir una mica d'un espectacle biogràfic, no? Volíem, d'alguna manera, destilar el personatge agafant una mica, doncs, això, aquests punts claus, aquesta trajectòria amb tants punts d'inflexió al final, doncs ha anat teixint una història que, evidentment, doncs, molt documentada, no? Que en aquest sentit l'Ivan es va fer un fart de llegir tota la bibliografia disponible, també el suport de la Fundació

0: Fundació Pau Casals va ser d'un valor incalculable doncs, per la qualitat i el rigor de la proposta. Però sí que teníem clar que no havia de ser una cosa purament biogràfica informativa, sinó que volíem anar més a l'essència, a l'emoció, als valors.
1: Ha estat un treball com d'anar traient capes d'una ceba, perquè de sobte vam haver de treballar molt fort i intensament en un temps per recopilar molta informació i submergir-nos molt en la figura del Pau Casals, però després en tot el que teníem, jo recordo molt, el Guillem diu això, però recordo com tres punts d'inflexió d'una cosa que ens va dir el Guillem i després la Núria des de la Fundació Pau Casals i la Carlota també, que mos anaven traient, perquè ha estat un espectacle fet una mica des de la mirada també de la Fundació Pau Casals i això s'agraeix molt, perquè en saben molt. Però era, mos diem molt, què fa que un músic en el talent que té i en la capacitat que el fa esdevindre internacional, què fa que deixi de prioritzar la música en un moment i passi a parlar de valors com la pau, no? Hem d'anar a poder explicar això, i això és el que intentem.
2: Aquesta és l'essència de l'espectacle, d'alguna manera, no? Anar a buscar la persona, la moral, la coherència interna que tenia Pau Casals, no?
0: Ens agradava molt partir del Pau Casals infant, uh-huh. no? Perquè al final que connecta més amb els infants que...
2: Que un altre infant.
0: Exacte. Mega. Doncs entendre com jugava, entendre fins i tot com va descobrir, com va entrar en contacte amb la música, i això realment ja ens creava una mica un espai, no? De dir, doncs, d'alguna manera podria ser tu, no? De qui faci aquest mateix recorregut o qui tingui aquests mateixos reptes per davant. I a partir d'aquí, doncs sí, clar, doncs veure que per les circumstàncies innates que es va trobar i el context també que va tenir per davant, doncs, bueno, clar, es va trobar un seguit de reptes, un seguit d'oportunitats i es va, doncs, va haver d'aprendre a decidir davant del que es trobava i doncs com això va influir tota la seva vida i al final tota la societat, tot el món que va deixar.
1: A mi em fascina, d'un home que té un privilegi, que ha assolit primer potser per talent però també per treball, té un privilegi perquè és un home que volta per tot el món, que té molts diners i que fa ús d'este privilegi per a poder portar valors de pau i de democràcia i de salvar gent que està passant realment apuros, cosa que no és habitual, això, i menys avui dia. A mi això em té fascinadíssim i per mi és la base del que volíem explicar. El contrapunt era això que deia ell, però com ho apropem des dels xiquets...

0: També és important el que se'n desprèn d'això, no? És, el que facis és important, no? Pots estar en una situació, doncs això, no?, de privilegi, com deies, com tenia Pau Casals, una persona doncs, amb diners, amb un prestigi, tot plegat, però ell va decidir doncs, fer un canvi de rumb radical per diguéssim, plantar una llavor, d'alguna manera, no?, i fer obrir consciències. Un dels missatges que arriben aquí als infants és el que fem és important. I això va més enllà de la música i va més enllà de tot, no?
1: Sí, la Núria era una de les coses que deia, com un xiquet del Vendrell arriba a ser qui és. Què passa en això? I aquí és on anàvem.
0: I amb quina humilitat, també, no? Que això també és una altra de les coses que traspua de la figura de Pau Casals, no? Que tot i ser una persona doncs, que va aconseguir tot el que va aconseguir, no? Amb quina humilitat realment mirava la música i el món en general. Jo crec que aquest infant que comença l'espectacle continua sent-hi tot l'espectacle, no? Que és com una mica Pau Casals no va perdre la mirada pura de l'infant, no?
2: Totalment, sí. Per això també una mica l'aposta visual que fèiem de la posada en escena, que aquí l'Eudald Ferrer doncs, amb la seva mà doncs, va posar el toc de màgia final, doncs és això, al final partim d'objectes quotidians que molts ja parteixen des de la infantesa, no? I com aquests objectes d'alguna manera es van transformant o el seu significat es va transformant durant l'espectacle i van agafant un sentit diferent. I clar, això doncs amb una càmera que projecta en directe tots aquests objectes que l'actor, el Pau Ferran, doncs va jugant una

0: una mica amb els plans i amb tota la distribució del que surt a la pantalla, doncs clar, això agafa una poètica visual que realment reforça molt aquest enfoc que li volíem donar.
1: Aquests petits objectes, quins són?
2: Mira, vam partir de l'element fusta, perquè partíem de la infància del Pau Casals i se'ns acudia que les joguines i tot això eren objectes artesans que podies tindre, no? I, de fet, ell ho explica, el seu primer instrument, son pare li ho construeix. Son pare era manetes, era músic, però també era fuster o tenia alguna cosa de saber ofici, i li va construir una carbasseta que es va servir com a violoncel. Llavors, vam partir d'això per a partir d'elements fusta, com podem anar construint tot aquest imaginari? Tenim coses, un trenet de fusta,
0: Trenet de fusta, capsetes de llumins...
2: Exacte.
0: Hi ha diferents elements que acaben construint un fort americà.
2: Sí, és un imaginari sempre relacionat amb Pau Casals, al cap i a la fi. A més, pensant això dels llumins, que no me'n recordava, és perquè Pau Casals era molt fumador de la pipa, per exemple. No? És un tema que s'ha d'anar molt en compte, sobretot quan tenim un públic familiar, però els llumins ens donen molt de joc.
0: Que ho entenem més com a objecte, no? La pipa com a objecte, els llumins com a objecte, i més enllà de potser la vinculació que pugui tenir amb el tabac, però l'objecte com a tal, doncs, realment per estètica i per simbologia, doncs, també ens donava molta força.
1: Un joc de dòmino, em sembla que també hi ha,
0: correcte,
1: petxines,
0: correcte.
1: Alguna partitura, una fotografia...
2: Partitures, tenim les partitures... Anava a dir, bueno, vam escanejar les partitures originals que troba Pau Casals de les suites de Bach.
0: Exacte, sí.
2: Vull dir que tot està vinculat a les petxines perquè ell...
0: La platja Salvador,
2: del Vendrell. Sí.
1: D'alguna manera, si algú ha anat al Museu Pau Casals, no?, on hi ha molts objectes, es traspua això en l'espectacle, no?, aquesta sensació d'aquests objectes que fan referència a Pau Casals, no?, que és com els seus records que van a la maleta, no?
2: Sí.
1: I tot això, doncs, en una escenografia que fa molt fàcil el muntatge, el desmuntatge, que això sempre està bé, també, no?
2: La referència que jo tenia, per exemple, era un director europeu, ara, bueno, internacional, que es diu Milo Rau, que és molt conegut, un manifest, el manifest de Gant, on parla que el teatre, que l'escenari ha de reflectir el que és la societat, no? És un reflex de la societat, simplement, i crea un món en si mateix. I després una de les coses que diu és que tots els espectacles han de cabre dins d'una furgoneta. I perquè així poden voltar, poden rodar i es poden explicar molta més gent. I crec que aquesta era una consigna que teníem molt clara, i realment tenim una taula... Dos taules
0: amb
2: quatre músics i un intèrpret, de manera que això mos hi cap en una furgoneta.
0: Sí.
1: El repertori musical d'aquest Casals, El Cant de la Pau, com estem veient, és molt variat. Hi trobem, per exemple, un fragment d'aquest Illes Medes de Juli Garreta.

0: l'espectacle no és un concert, sinó que és com si tots aquests elements es fusionessin per explicar el mateix, no?
1: Sí, de fet ho teníem com, o ho volíem entendre com una unitat, no? Que una cosa no es pot desvincular de l'altra, i per això doncs, també hem treballat amb el Jordi Cornudella com a compositor, que ens ha fet una part de música original i ha fet els arranjaments de la resta del programa, una mica per, d'alguna manera, per sincronitzar gairebé al mil·límetre amb el text, però també per mantenir una coherència sonora amb la resta de, o sigui, amb la música original, de manera que els arranjaments doncs, tenen una mica el mateix enfoc cap al quartet de corda, que és l'instrument. I clar, l'experiència escènica que té el Jordi també, que ja havíem treballat amb ella a l'invent de la doctora Larsen, doncs ha sigut un altre dels tocs màgics aquests, com el cas de l'Eudald, que arrodoneix tot plegat al final.
0: M'imagino que devia anar treballant com paral·lel, no?
2: Sí, anàvem a dir això, que m'encanta com... A mi m'encanta el Jordi Cornudella, trobo que és un excel·lent músic i un excel·lent compositor, i més bona persona, però talment, com dius, i fins i tot, també tal com explicàvem això de l'element fusta, com tot tenia a veure amb el món Pau Casals, també la música té a veure molt en el món Pau Casals. I m'encanta les picades d'ullets que fa enmig dels arranjaments, on surten coses que saps reconèixer. A mi m'ha agradat molt com hem treballat i com s'ha fusionat una cosa en l'altra.
0: Parlem una mica del repertori. A banda d'aquestes composicions més originals d'en Jordi, evidentment hi havia d'aparèixer Bach, perquè... Doncs,
1: Bach, que obre l'espectacle amb un coral que surt des del silenci, amb una foto de Pau Casals projectada. I a més el plantejament que feia és que la música comença a sonar des de darrere al públic, no? Una mica l'espectacle comença sense avís previ i comença a sonar un coral de Bach.
2: En l'escena buida, diguéssim.
1: Exacte, sí.
2: Perquè, per dos motius. L'escena buida és perquè ens plantem a un punt d'inflexió en la vida de Pau Casals, que és l'esclat de la Guerra Civil, i està allà al Palau de la Música i tot se trenca i tot queda desert en aquell moment, no? I per mi l'escenari era això, però Bach, perquè Pau Casals durant tota la seva vida començava el dia tocant Bach per col·locar-se lloc, no? I nosaltres volíem que este Bach sonés fora de l'escenari per situar el públic ja vindrà, ja es posarà, ja s'activarà a escoltar. Hem de treballar l'escolta. És a dir, tu poses uns músics a l'escenari i llavors s'apaguen les llums i ja ho portes.
0: D'acord.
2: Però si de sobte sona Bach des de la platea, des del públic, sonen aquells acords perfectes com fa Bach i tal, de sobte tu estàs

0: parlant i t'agafa una cosa que t'invadeix de perfecció de que tu porta la música i es fa un silenci que ja els tenim des d'aquell moment. Això m'agrada molt a mi.
1: Va, i a més la vibració, no? La vibració a tocar.

0: carrilant per tots costats, no? I d'alguna manera torna a aparèixer Bach com, com el refugi.
1: Com el refugi.
0: El refugi de l'esperit, el refugi de l'home. I això és, per mi és un dels moments més màgics, que també els músics doncs, deixem una mica la nostra posició de músics de quartet i avancem a davant de tot de l'escenari, drets així en fila tots davant del públic i sona un fragment d'una cantata de Bach també doncs, una mica que connecta amb aquest esperit inicial més innocent, més pur, doncs com un camí a aquesta mena de salvació que, davant del caos.
1: Clar, ara m'estaves explicant això, tu ets un dels músics del quartet.
0: Correcte.
1: Sí que és veritat que Camerata 21 teniu una llarga experiència a fer coses diferents, no sou precisament uns músics de cadira i faristol, però clar, això com a intèrpret, tenir totes aquestes coses al cap, no? A banda de la interpretació musical, moure'm cap aquí, moure'm cap allà, ara he de fer això, ara m'he de posar un barret, ara... O sigui, sí. Sí, realment és molt complet, no? I un repte, sí, suposo.
0: És un repte i... Però ens l'agafem amb moltes ganes i, de fet, bueno, clar, com aquell qui diu al primer assaig, la música ja estava assajada, no? El quartet, el primer assaig amb l'Ivan, doncs ja era... què hem de fer, no? Més enllà de què toquem, que això ja venia de sèrie... Doncs això, a disposició i amb ganes de desenvolupar tota aquesta faceta escènica des del convenciment que la música va molt més enllà d'això.

0: Continuem parlant, si us sembla, del repertori, perquè a mi m'ha semblat molt bonic, perquè a banda d'apropar la figura de Pau Casals, apropem el seu context, no? Considerant que en el públic hi ha doncs, infants i joves, apropar un Granados, per exemple, un Garreta, un Toldrà, o fins i tot un Alexandre Scriabin. Clar, és com música que s'emporten a la butxaca, no? A banda de la figura de Pau Casals, la música de Pau Casals i tot plegat, és, ostres, t'estic fent com una fotografia musical del moment, no?
1: Sí, sí, aquí el Jordi va ser molt important, aquesta faceta. Ell vam treballar molt colze a colze per fer aquesta selecció musical. Ell va recollir una mica el guant, això, doncs, que volíem fer una foto del moment, i va doncs, buscar una mica a partir del guió, a partir del context musical de tot l'espectacle, doncs, fragments o obres que podien encaixar, i realment funciona molt bé com a unitat, però també, independentment, doncs, cada peça és una petita perla que, doncs, això, que pot ser una descoberta. Si realment Scriabin, que és una obra, l'obra que fem és una obra per piano originalment, i també representa un moment molt bonic de la història, que és quan, durant la Primera Guerra Mundial, no, tots els amics de Pau Casals, amb qui feien vetllades i tocaven junts i compartien experiències musicals, doncs comencen a ser cridats a files i van, i, com aquell qui diu, o sigui, físicament l'escena s'acaba quedant sol Pau Casals, perquè tots els seus amics han hagut d'anar a combatre a la Primera Guerra Mundial. I aquesta música, que és així com recargolada, complexa, densa, doncs acaba agafant un sentit d'alguna manera superior, no? A l'obra original, quan es posa com a part d'aquesta història. I sí, aquesta redescoberta o reinterpretació d'aquestes músiques, doncs ha sigut també un viatge molt, molt bonic.
0: S'explica doncs, l'actor va explicar, doncs, per exemple, per què surt un Granados o per què surt... O...
2: Diguéssim que no presentem els temes, diguem, ara farem això, però per context queda bastant clar, perquè Granados ne parlem, si no m'equivoco, o vam traure...
1: Les persones, els músics, compositors, apareixen nomenats, però no explícitament en cada una de les obres, sí que hi ha en el programa demà o en el

0: material que oferim de les actuacions. Allà poden veure com un llistat del que ha anat sonant.
1: Exacte.
0: Però sí que volíem, justament com que creiem en aquesta unitat, volíem defugir una mica de ara ve això, ara ve allò.
2: Ara escoltarem això,
0: exacte, sí.
2: Perquè això com talla una mica el ritme, no?
0: Correcte, sí.
1: Te trenca absolutament. En aquest sentit hi ha altres també sons. És a dir, encara que no ho explicitem, tot lo sonor també té el mateix rigor, no? De forma part del món Casals, etc. Mm. I, per exemple, hi ha un moment que se sent un orgue, que és l'orgue del Vendrell, que tocava son pare, en un tema que crec que allò dels pastorcillos...
0: Sí, que és, sembla ser que era que Pau Casals hi havia col·laborat, no? No sé si mm-hmm. era del seu germà o del seu pare... Sí. Però, sí, sí, i l'orgue que sona és, van, doncs, els amics de l'orgue del Vendrell ens van donar un cop de mà i van anar a enregistrar aquella peça amb l'orgue del Vendrell. Sí, sí, ha sigut un treball col·laboratiu. També sona el mar de fons,
1: les
0: campanes
1: del Vendrell. I això, a vegades, encara que no ho presentem, no? I tot això, i potser la gent no ho sap, hi ha una cosa de cuina interna que és molt bonica, és tot és Pau Casals, saps? I clar. Això

0: Clar, ja dèiem que és un espectacle que cap en una furgoneta, per tant, això el fa molt fàcil de transportar d'aquí cap allà. Ara l'heu estrenat. Quin és el futur d'aquest espectacle?
1: És una bona pregunta, sí. En realitat és un projecte que ens ha absorbit tant en la seva creació que hem tingut poc temps de dedicar a la promoció i a la difusió. Però sí que una mica la visió que teníem era tenir-ho a punt abans de l'any Pau Casals, no? Aquest 150, doncs, que s'allargarà des d'ara a mitjans del 26 fins tot el 27. I la idea, doncs, és ara començar a promoure-ho, a que pugui circular. I sí que aquí, doncs, anar de la mà com anem amb la Fundació Pau Casals, doncs ens assegurem, ja tenim ara, properament farem diverses funcions escolars allà vinculades al museu. A l'abril també tenim una funció del Teatre Bertrin a Reus. I esperem, doncs, això, que tingui un llarg recorregut.
0: L'objectiu és poder ser per públic familiar, però també escolar, eh? Perquè Camarata, sí, feu les dues coses,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: Inclús ens hem trobat que és un espectacle que funciona, o sigui, podem posar-li perfectament l'etiqueta de per tots els públics. Uh-huh. Pot funcionar dins d'una temporada de teatre, també, com aquell qui diu. O sigui, que és una de les facetes que hem d'explotar, jo crec. El fet que sigui un producte innovador i difícil d'encaixar en una etiqueta concreta, doncs poder-li donar la volta i posar-ho al nostre favor, doncs que tant funcioni com a espectacle musical, com a teatre, fins i tot poesia, fins i tot i per aquí, doncs, remar perquè pugui circular.
0: I aprofitar la vinentesa dels 150 anys del naixement de Pau Casals per recuperar aquesta figura i recordar el seu llegat, que, com deia al principi, em sembla que estem en una situació bastant semblant a nivell global. Per tant, recuperar figures com Pau Casals potser, com dèiem, era necessari, no?
2: Hauria d'anar a tocar a la Casa Blanca, ara. Jo crec que no hi aniria.
0: Jo crec que no, jo crec que se n'abstindria. Guillem, si et sembla, clar, nosaltres dèiem que Camarata 21, doncs, ja esteu acostumats a fer propostes de molts tipus pel que fa a públic familiar, pel que fa a públic escolar. Així, a grans trets, quins són els espectacles que teniu ara, a banda d'aquest?
1: Clar, en el públic escolar sí que tenim un projecte estable, que és l'Anem a Concert, que treballem amb els ajuntaments de Reus i Valls, que aquí sí que ja fa, a Reus fa gairebé 14 anys, si no m'equivoco, que estem, doncs, que cada any portem 4 programes diferents per cada un dels cicles de, no sé, inicial, mitjà, superior i secundària. Treballem també amb la Fundació del Teatre Fortuny, amb el programa Cap Infant Sense Fortuny, que omplim el Teatre Fortuny amb un miler d'infants cada any, que ja hem portat diferents programes, doncs, des del Pere i el Llop, vam fer el Carnaval dels Animals, vam fer l'Invent de la Doctora

0: Larsen. Vam fer una òpera comunitària la temporada passada, Pantalla,
1: Pantalla
0: i Calla.
1: I
0: exacte, que també en vam parlar. I aquest any repetim amb l'invent de la doctora Larsen. O sigui que al cap i a la fi estem parlant això, cada any més o menys uns 5.000 infants i joves venen al teatre amb aquests projectes. I clar, doncs per nosaltres és una inversió que ve de sèrie amb la identitat de la Fundació Camerata 21, però que hi creiem fermament i seguim apostant, doncs, això, per renovar els formats, per crear formats nous. I bueno, a la vista està, no?, l'impacte i els resultats. O sigui que en aquest sentit molt, molt contents. I de fet, Pantalla i Calla, aquesta temporada se'n va al Gran Teatre del Liceu, al maig, en una producció del Conservatori Liceu, que, doncs, bueno, nosaltres ens hi hem apuntat com a promotors de l'espectacle en la seva estrena, amb l'Albert Gomí i el David Puertas. Llavors, doncs, la Fundació Conservatori Liceu treballa amb la seva xarxa d'escoles vinculades i faran tota la part del cor participatiu. Alumnes del superior faran la posada en escena i l'orquestra Camerata 21 estarà al fossat amb tota la part orquestral.
1: I només hem parlat de les coses que, diguéssim, fan referència al públic familiar o escolar. Evidentment, Camerata 21 està fent moltes altres coses, esteu als mercats, als hospitals... Bé...
0: Sí, el projecte social no ha parat de créixer. Ahir rebíem l'informe de Propa Cultura, que hi treballem des de fa uns anys, i el 2025 havien participat 1.526 persones, si no m'equivoco, de l'àmbit social i de la salut en les nostres activitats. Clar, la temporada passada van ser 40 concerts d'orquestra. Parlàvem abans amb l'Ivan de Camí, que és realment, mirant la memòria anual, tenim una mitjana d'una activitat cada dos dies. O sigui que és... Realment estem arribant a uns nivells d'activitat, doncs, molt, molt potents. I el que més m'enorgulleix a mi personalment, doncs, és això, que ho fem des d'una personalitat i una visió, doncs, tant de territori com de consciència i impacte social, que crec que és imprescindible per un projecte cultural com el nostre, que créixer perquè sí no té cap sentit, però créixer amb una intenció i amb uns objectius d'aquesta mena, doncs ens donen tota la força i tota la raó.
1: Transformar la societat gràcies a la música i l'art. No pot ser més Pau Casals, la filosofia.
0: Correcte, sí, sí.
1: Doncs, Ivan, Guillem, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons. Esperem que la figura Pau Casals, que, com dèiem, la necessitem més que mai, doncs més infants, més joves i més adults l'anem recuperant i l'anem recordant. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.

Hi ha melodies que travessen segles i canvien de significat amb el pas del temps. El cant dels ocells és una nadala tradicional catalana d'origen anònim que explica com els ocells celebren amb el seu cant el naixement de Jesús. Tot i les moltes variants de la lletra, totes comparteixen una mateixa

Eixa melodia, escrita en to menor, que evoca una certa tristesa i melangia. De fet, aquesta música és la mateixa que la de la cançó popular Els Contrabandistes, una tonada que ha acompanyat moments diversos de la història de Catalunya i que ja a finals del segle XVII va ser utilitzada en versos de referència política en suport de l'arxiduc Carles d'Àustria. Al segle XX, aquesta melodia va adquirir un nou sentit quan Pau Casals la va començar a interpretar al violoncel durant el seu exili. Aquell gest íntim i silenciós va convertir el cant dels ocells en un símbol de pau, de memòria i de dignitat. Des d'aleshores, la cançó ha esdevingut un himne no oficial, compartit i reconegut arreu del món. Escoltem el cant dels ocells amb la veu de Sílvia Pérez Cruz, acompanyada per Raúl Refri.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Hi ha músics que admirem pel seu talent i n'hi ha d'altres que es converteixen en referents morals, en símbols que van més enllà de la música. Pau Casals va ser les dues coses a la vegada i va transformar l'experiència i la trajectòria d'altres grans músics del segle XX. Per a intèrprets com Leonard Bernstein, Isaac Stern o Mstislav Rostropovich, Casals representava una idea molt clara: la música com a acte de pau, de dignitat i d'integritat humana. Stern parlava de Casals com d'una autoritat moral. Bernstein el veia com una de les grans consciències del seu temps i Rostropovich explicava que Casals li havia ensenyat que la música no pot separar-se de la persona que la fa. Amb Casals, tocar no era mai neutral, era una presa de posició. Aquesta idea de veritat musical tan present en Casals també va marcar profundament altres músics, per exemple, el violinista Yehudi Menuhin.

Eugen explicava que Casals tocava amb una humilitat radical, fent desaparèixer l'intèrpret perquè pogués emergir la música. No hi havia exhibició ni gestos sobrers, només escolta, cant i sentit. Casals li va mostrar que la profunditat no neix del virtuosisme, sinó de l'honestedat. I és precisament Manoogian qui ens condueix cap a una altra dimensió encara més íntima, l'experiència personal transformadora. Per a ell, conèixer Pau Casals va ser un abans i un després, no només com a músic, sinó com a ésser humà. El descrivia gairebé com una figura paterna, algú que transmetia pau sense necessitat de paraules. Una impressió semblant és la que recorda el director Zubin Mehta. Mehta explicava que Casals el va captivar per la seva autoritat tranquil·la, per la manera d'escoltar i de fer música sense imposar-se. Estar al seu costat feia que tot prengués un altre pes, un altre sentit. Per això ara sentirem aquest Allegretto Grazioso de la Sinfonia número 2 de Johannes Brahms amb la Filharmònica de Múnich, dirigida per Zubin Mehta.

He dedicat tota la meva vida a la música perquè crec que pot fer el món millor, afirmava Pau Casals. I ara que fa 150 anys del seu naixement, podem dir que així va ser. Gràcies a la seva música, la seva bondat i al seu exemple, Pau Casals va fer el món millor. Si més no, va mostrar-nos un camí d'esperança en un món que sovint ens sembla caòtic. Per això volem acabar el programa amb una gravació que ens recorda el seu estil únic d'interpretació. Sentirem el preludi de les peces de concert de François Couperin. Us ha acompanyat Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música. Contents d'acompanyar-vos un dia més en aquestes cordes d'ukelele imaginàries que ens inspiren i que al final doncs, ens fan reunir músiques que ens encanta compartir amb vosaltres, i ja això no cal dir-ho. Avui tornem als grups grans, a les grans formacions. Avui la majoria de propostes que farem sonar tenen un grup nombrós de músics, per tant, molta i bona companyia, seria, si fa no fa, el lema d'aquest programa. I us proposem començar amb tot un clàssic d'Astor Piazzolla, Adiós, Nonino, en aquest cas amb l'orquestra de guitarra.

La música del gran Astor Piazzolla, de la mà d'un conjunt guitarrístic, l'Orquestra de Guitarres de Barcelona, i de les guitarres, els acordions, perquè una formació com l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, amb trajectòria llarga, també té els seus treballs discogràfics, i entre ells el que du per títol De París a Buenos Aires. O sigui que els aires del tango encara no els deixem, i ara amb la veu de Sandra Reder. No està

Nostàlgies, hem seguit amb aquests aires atlàntics que es respiren en el món del tango, músiques que ens ressonen molt i que són quasi himnes. I també ho ha acabat sent, sens dubte, el famós tema Ababa i Nouba, segurament molts el coneixereu, un tema que Idir, cantautor algerià que va morir el 2020, va deixar com a llegat, una de les seves moltes peces, una peça que representa força el sentit cultural de la Kabilia, la regió muntanyosa situada al nord d'Algèria. És una peça que en el seu origen és una cançó de bressol que molts artistes i moltes formacions han recollit, com per exemple l'orquestra Divertimento, conduïda per la directora Zaia Ziwani.

Ukelele. Dissabte a la una del migdia a Catalunya Música. Amb Marta Lanau.

Faula de la humanitat, una de les peces del projecte CRUI de l'OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Amb això hem continuat. Un projecte, com molt sabeu, que reuneix joves músics procedents tant del terreny tradicional com d'altres terrenys, com el jazz o la clàssica, i que posa en valor el patrimoni cultural, musical, poètic i altres terrenys. En aquest cas, a CRUI, la inspiració és la transhumància i un cop més a la composició hi ha la signatura de Dani López. Avui, doncs, les grans formacions són el denominador comú. I ja que fèiem aquest tast del pòsit de les músiques d'arrel, doncs deixeu-nos fer un tast un cop més del treball musical de la Rufaca Folk Jazz Orquestra, ja té uns quants anys, amb aquesta visió jazzística d'una cançó, per exemple, cançó de Collir Olives, que entre la llista de músics també hi té la veu de Magalí Sare, i a la direcció Sergi Vergés.

0: no compren vida.
1: La Rufaca Folk Jazz Orquestra fent dialogar el jazz i la música d'arrel amb tota l'energia d'aquesta formació dirigida per Sergi Vergés. I d'una gran formació a una formació potser no tan gran, però tornem a acostar-nos a terres llatinoamericanes. De fet, aquí hi ha un músic català, però resident als Països Baixos, com és el clarinetista Oriol Marés. De fet, és una de les ànimes del grup. Cinco Enclave és el nom del projecte, i aquí, com a músics convidats, la pianista Evelyn Vera Gallardo i els percussionistes Lídric Soloñé i Lucas Tegri.

És aquesta peça que ens porta a l'univers de Chico Buarque, Construção, amb la Sant Andreu Big Band i la veu d'Andrea Motis, com sempre, inconfusible. Les grans formacions avui ens acompanyen i si aquesta peça ens segueix inspirant i emocionant una vegada i una altra, doncs impossible negar com d'inspiradora és la música del sud-africà Abel Selaokoe, violoncel·lista, compositor, que converteix cadascuna de les seves actuacions en veritables catarsis, també que posa sempre en valor doncs, les cultures africanes, sobretot la cultura de Sud-àfrica, sobretot la sonora, evidentment. I aquí l'Aurora Orquestra fa de coixí i acompanyament sonor.

El sempre magnètic Abel Sela Okoe, violoncel, veu i tota l'energia que posa en un escenari interactuant en aquest cas amb l'Aurora Orquestra, una formació orquestral molt poc convencional que juga amb la gestualitat i el teatre i aposta doncs, perquè la música arribi a tothom d'una manera efectiva, ho podríem dir així. Anem a una proposta molt més propera, geogràficament parlant, que no temporalment. Per què parlem? Perquè ens ve de gust estar-ho ara, d'un disc de Maria del Mar Bonet i seguim amb orquestres, i en aquest cas és amb l'Orquestra Simfònica de Balears, amb Salvador Brotons com a director.

La veu de Maria del Mar Bonet acompanyada de l'Orquestra Simfònica de Balears és aquesta dosi de Mediterrània de gran format. I arribats a aquest punt, doncs ens hem acostat ja al final del programa. Moment doncs d'anar-nos acomiadant. Us recordem que us hem estat acompanyant els habituals, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. I acabarem amb un clàssic entre els clàssics del blues del segle XX, el gran Dr. John, que també ja fa un temps que ens va deixar. I aquí hem el conegut Basin Street Blues, amb base de Big Band. Com sempre, un plaer ser amb vosaltres, compartint música i inspiració. Per sort, la música no para. Cuideu-vos molt i fins ben aviat.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui, un altre concert del Festival Emergents Barcelona, l'escenari obert als nous valors musicals que en l'edició d'aquest 2025 va presentar la Marató de Cambra el 15 de febrer. I com cada any, la Marató Emergents compta en la seva programació amb el guanyador o guanyadora del concurs internacional de piano Maria Canals. Jonathan Mamora, jove intèrpret que ha destacat per la seva sensibilitat i virtuosisme i que el 2023 va guanyar el prestigiós certamen, arriba a l'Auditori de Barcelona amb un programa heterogeni amb obres d'autors canònics i de composicions contemporànies. De Bach a Rachmaninoff, passant per creadors catalans actuals, com ara la pianista i compositora Leonora Milà o el pianista de jazz Víctor Uller, fins a l'especialista en jazz i gospel David Ones. Comencem amb una obra de la compositora catalana Leonora Milà, una peça breu de gran complexitat tècnica. La primera secció, a tall d'scherzo, en la qual diverses veus juguen a perseguir-se i amagar-se, es fon en una segona secció més reposada, de caràcter líric, que desemboca en una breu recapitulació. Així doncs, el pianista indonesi nord-americà Jonathan Mamora ens ofereix per començar aquesta obra de Leonora Milà titulada Equitang.

El jove pianista Jonathan Mamora al Festival Emergents de l'Auditori de Barcelona ens ha ofert l'obra de Leonora Milà, Aquitan, opus 42. Jonathan Mamora ens ofereix una mirada actual i personal de la música per piano amb un programa que va des de compositors emergents fins a figures universals com ara Bach i Rachmaninoff. A continuació ens endinsem en el món sonor del barroc amb Johann Sebastian Bach i amb el preludi i fuga en si menor del recull El clavecí ben temperat, un exemple cabdal del contrapunt i de perfecció formal que Bach va deixar com a llegat. La interpretació de Jonathan Mamora ens convida a sentir la respiració i la poesia que hi ha en cada nota, amb una tècnica precisa i un so net i transparent.

Fins aquí el preludi i fuga en si bemoll menor, número de catàleg 891 del recull del clavecí ben temperat de Johann Sebastian Bach. El programa que presenta Jonathan Mamora a l'Auditori de Barcelona reflecteix perfectament l'esperit del Festival Emergents 2025, talent jove, creativitat i la capacitat de dialogar amb la tradició musical des d'una perspectiva personal i contemporània. A continuació, el jove intèrpret presenta una sèrie d'estudis contemporanis del compositor i pianista britànic d'origen caribeny David Onas. 5 estudis del 2005, inspirats en els estudis de Chopin, Debussy i Ligeti i en les improvisacions lliures del mateix compositor. 5 peces que exploren textures, colors i formes insòlites al piano. D'aquesta manera, Jonathan Mamora mostra al públic la seva capacitat d'adaptació a diferents llenguatges musicals.

El 2023, aquests 5 estudis de David Onnes van ser la peça obligada del concurs internacional de piano d'Escòcia. Va ser en aquest context que Jonathan Mamora, guanyador també d'aquella competició, va entrar en contacte amb l'obra. El programa segueix amb una obra que Víctor Oller va compondre pel concurs Maria Canals, International Waters, Aigües Internacionals, una peça que s'inspira en temes com ara l'obertura de fronteres, la migració i la lluita contra les guerres. El títol simbolitza la llibertat i la cooperació internacional, i la partitura connecta el jazz modern i la música clàssica del segle XX amb un llenguatge lliure i evocador.

El jove pianista Jonathan Mamoura a la sala Oriol Martorell de l'Auditori de Barcelona en aquest festival Emergents. Ens ha ofert aquesta obra International Waters de Víctor Oller, una obra que fa una crida a la llibertat i a la cooperació internacional. I finalment, la sonata opus 36, número 2, de Sergei Rachmaninoff, una obra de gran lirisme i de profund sentiment romàntic que el músic rus combina amb un virtuosisme de gran exigència tècnica i que el pianista ha de transmetre amb tota la intensitat i expressivitat.

0: El jove pianista Jonathan Mamora ens ha ofert la sonata en si bemoll menor, opus 36, número 2, de Sergei Rachmaninoff. Avui hem sentit el pianista indonesi nord-americà Jonathan Mamora, guanyador de l'edició del 2023 del Maria Canals. Ens ha ofert un programa divers, amb compositors de diferents estils i èpoques i amb una presència molt marcada de l'univers pianístic contemporani. Un concert del Festival Emergents Barcelona, enregistrat per Catalunya Música el 15 de febrer del 2025 a l'Auditori de Barcelona. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir una de les últimes composicions de Franz Schubert, el quintet de corda en do major d'Oig 956, una obra de gran intensitat emocional que sentim interpretada pel quartet Diotima amb la violoncel·lista Anne Gastinel.

0: Fins aquí el quintet de corda en do major d'Oig 956, una de les últimes composicions de Franz Schubert. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec del quartet Diotima al costat de la violoncel·lista Anne Gastinel.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta amb música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquilloé, aquesta llegenda

0: medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertiada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka, Linka, a Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: El taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem una nova edició del taller del Lutier a Catalunya Música. Aquesta vegada ens aproparem al món del clarinet a través del quartet de clarinets. Descobrirem l'últim treball discogràfic dels Barcelona Clarinet Players, de la mà de dos dels seus integrants, Martí Guastaví i en Manuel Martínez. Més endavant tindrem la caixa de ressonància, la secció que ens presenta la Marisa Ruiz Magaldi, cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona. I acabarem amb una altra secció, en aquest cas dedicada a l'orgue.

0: És el secret dels orgues que ens porta puntualment l'organer Òscar Laguna. Tot això és el que tenim previst des d'ara mateix i durant els pròxims 55 minuts de ràdio. Avui, taller del lutier número 415. Poseu-vos còmodes, que comencem!
1: El taller del lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: Tocat de manera percutiva, el piano es torna avorrit. Si vaig a un concert i algú toca d'aquesta manera, tinc dues opcions. Marxar cap a casa o adormir-me. L'objectiu és fer que el piano sempre canti. Vladimir Horowitz.
1: Rifashond és el títol del desè àlbum dels Barcelona Clarinet Players. Aquest treball vol ser un homenatge a algunes obres emblemàtiques de la història de la música. Clàssics populars, en definitiva, que han estat revisitats pel quartet de clarinets que formen Manuel Martínez i Javier Vilaplana, clarinets en si bemoll, Martí Guastaví, corno di bassetto, i Alejandro Castillo, clarinet baix. Ara fa uns dies vaig tenir la sort de poder parlar amb dos dels membres del quartet, Manuel Martínez i Martí Guastaví. Va ser una conversa enregistrada a l'Auditori de Barcelona l'endemà mateix de la presentació d'aquest nou àlbum a la Sala 4 de l'Auditori.

0: Martí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I bon dia, Manuel.
2: Hola, bon dia, com estàs?
0: Estem parlant amb vosaltres just després del concert on heu presentat aquest disc. Un disc que es va gestar durant la pandèmia, per tant, s'ha anat cuinant a foc lent, però finalment ha vist la llum.
1: Sí, no, estem molt contents perquè bueno, ha costat una mica, 6 anys. Durant aquests 6 anys és bé que hem estat amb altres projectes, però aquest en particular record que va ser durant el confinament, que no sabíem què fer, perquè no podíem tocar, i se mos va ocórrer que podíem contactar amb personalitats de música que coneixem. Un era Paquito de Rivera, que va acceptar, i l'altre és Andy Firth, que també el coneixíem pels seus treballs, i li vam encarregar que ens fes grans composicions clàssiques amb el seu estil. Amb el seu estil, que és bàsicament de jazz, swing, funky, i ens va enviar un total d'11 arranjaments, i quan van tenir aquesta totalitat van decidir que podia ser un bon treball discogràfic. I aquí està.
0: De fet, és com el vostre homenatge als clàssics. Tot és repertori clàssic en aquesta nova mirada a través del jazz i el funky, no?
1: Sí, és un moment del grup que hem considerat que, bueno, després de 15 anys, hem fet molts vals, molts estils, contemporània, el primer disc va ser de jazz, clàssica, és simfònic, que també és important, i ara era un moment per retre homenatge en els grans clàssics que des de petits hem estat tocant, interpretant o escoltant, i és una manera de mantenir viu aquest llegat que ens han donat ells i poder-lo fer, a més, deixant nosaltres també un llegat, que és a la posteritat dels clarinetistes, no? Que un dels objectius que té aquesta agrupació és poder ampliar i deixar un llegat per futurs clarinetistes que vulguin fer música de cambra.
0: La primera de les peces és Així va parlar Zaratustra, que associem molt a la pel·lícula 2001 de Stanley Kubrick, i quan presentaves les diferents peces deies que és com un viatge, és com una odissea, no? També?
1: Sí, no és casual que poséssim aquesta peça en el principi, perquè tot i que està basada en l'obra de Nietzsche, tothom l'associa tradicionalment a la pel·lícula de Kubrick. I com és una odissea, així ho vam considerar, no? És un viatge per 10 compositors, tot i que hi ha 11 obres, són 10 compositors, però és un viatge a través de la història de la música, des de barroc fins a principis de segle XX. Llavors és una autèntica odissea perquè hi ha moltes aventures musicals en aquest disc que creiem que serà molt interessant per als que ho vulgui escoltar, no?

0: Parlem dels autors. Manuel, quins compositors són els que sonen al vostre disc?
1: Nosaltres el que volíem és que hi haguera una mica una representació internacional. Aleshores li varen demanar a l'Andy, varen tindre peticions especials, no? Sempre tenim compositors preferits. Per mi el Fauré és un artista increïble, que no està molt, molt valorat. El Chopin, tenim el Vals del Minut, tenim dues obres del Mozart, la Quinta de Beethoven, tenim Saint-Saëns, que tampoc és molt valorat. La música francesa és molt especial en aquest disc. Però el que sí que volíem era donar un aire diferent, perquè sí que notem que el públic està una mica desconnectat de la música clàssica, entre cometes, que diem nosaltres. Nosaltres volem, amb la nostra feina, trencar les barreres que hi ha entre el públic i els músics de clàssics. Més enllà, ens considerem músics de pop actuals. Simplement amb clarinets a la mà, no tenim guitarres elèctriques, no tenim altres instruments, però el que sí que tenim és l'energia suficient per a comunicar la nostra idea. La nostra tarea per a nosaltres és trencar barreres. Aleshores, amb aquest disc i amb tots els altres que hem fet, que si voleu podeu veure a les xarxes, a l'Spot i a qualsevol espai, hem estat en tots els estils possibles, jazz, funky, flamenco, música contemporània. I jo crec que ens tocava ja una mica fer este revisiting dels clàssics populars, donant-li la volta totalment. I per a uns músics de clàssics del món de la banda d'on venim nosaltres, era tot un repte donar-li este aire de swing, perquè no és res fàcil per a un músic que està educat en un ambient europeista, donar-li aquest estil tan característic que tenen els americans del nord. I aleshores, com hem fet diversos viatges per el món, hem pogut conèixer, també hem escoltat molta música i hem intentat oblidar tota la faceta acadèmica i plasmar la nostra idea musical en aquest disc.
0: Fins a quin punt heu intervingut en els arranjaments o us han vingut donats?
1: Mira, els arranjaments, com l'Andy Firth és un geni de la música, perquè nosaltres a l'Andy Firth el coneixem especialment fa quasi 25 anys. Ens va arribar un disc que ell mateix va gravar, Me, Myself and I, on ell toca tots els instruments del disc, fins i tot la bateria i la guitarra elèctrica. I el Xavi i jo van escoltar ese disc i 25 anys després el van contactar perquè van seguir la seva carrera. Els arranjaments no els hem tocat per a res, perquè ell és un geni, no? Ell toca en big bands, ell coneix perfectament el clarinet. De fet, ell gravava les quatre veus i ens enviava les gravacions. Sí que hem canviat articulacions i accents, perquè en el món acadèmic nostre nosaltres veiem un accent

0: i l'interpretem d'una forma que no es correspon al llenguatge de jazz. Aleshores sí que hem canviat moltes lligadures, hem posat frasejos que nosaltres pensem que són els adequats, i això és el que hem intervingut. I després, per supost, tot el treball de cambra que suposa, tots els balanços, articulacions, diccions, inflexions, tempos, que és molt de treball. Portem quasi un any treballant les partitures en detall.
1: Els arranjaments són molt respectuosos amb els originals. N'hi ha que se'n van potser més cap a la part rítmica, però es reconeix clarament quina és la font original d'aquelles músiques, oi?
0: Per supost. L'Andy, per la seva capacitat i la seva ensenyança que ve del clàssic, sempre ha respectat molt els compositors. I el que tenim que fer els músics és respectar aquest llegat que ells han deixat i portar-lo més enllà, però sempre sense oblidar d'on venim. I l'Andy, per això, l'hem demanat aquests arranjaments a aquesta persona, perquè nosaltres som molt respectuosos amb tota la feina que s'ha fet durant 500 anys de música de tradició europea, diguem, inclús abans. Nosaltres respectem les músiques africanes, la veu, tractem la veu com un instrument més. Aleshores, l'Andy ha posat les melodies, ha canviat les accentuacions totalment, però està l'essència del compositor.

0: aquest disc, com la majoria dels discos que heu fet fins ara, l'ha gravat l'Enric Giné, que és el vostre tècnic de capçalera. Hi ha més que una relació amb ell, és una amistat, no, amb l'Enric?
1: Home, l'Enric és una bellíssima persona, un excel·lent professional, i estem molt, molt contents de poder tenir aquestes col·laboracions amb ell. Sempre té un sí per nosaltres quan el contactem, i a més és molt fàcil perquè ens coneix molt. Aleshores, a les sessions de gravació sap quan ha de tallar, sap el que pot exigir, manega molt bé els tempos de gravació, i això és molt important per no cremar, perquè les sessions són molt exigents, i bueno, te pots cremar si t'encalles en un puesto, no? Pues en Enric ho fa a la perfecció, i després ja quan és temes d'edició, a vegades pensant que són molt exigents, però ell, com és igual d'exigent, està molt content fent feina amb nosaltres, perquè li agrada aquest tipus de perfeccionisme, i fins que no ho veiem clar, no tancam gravació. És una relació que ha portat 8 discos amb ell, i des que estem molt, molt orgullosos.
0: El vau gravar al seu estudi?
1: Sí, el van gravar en el seu estudi, va ser en 3 sessions diferents, perquè com tenim altres compromisos, si no estem amb la banda, Manu, per exemple, col·labora amb orquestres com Utopia, i bueno, hem de quadrar agendes, no? I la d'Enric, que també és molt atapeïda, fa moltíssimes coses en Enric, perquè clar, quan ets bo i te reclama tothom, i trobem forats quan podem. Per això es va fer en 3 blocs aquesta gravació, que ha estat pràcticament s'allargat durant un any.
0: A l'hora d'ordenar les diferents peces, hi ha algun ordre específic o és un tema de contrast? Una mica com ho vau pensar?
1: Tal qual ho dius, és un tema de contrast. O sigui, el que fem és que ens situem en posició d'oient, no? De dir, què voldria jo escoltar d'aquest disc? O sigui, com vull que comenci? Vull que comenci explosiu? No, vull que comenci aixecant expectació, i comencem a dissenyar ordre de peces amb aquestes referències, no? I normalment també tardem una miqueta en decidir. I dir, no, jo ho faria així, jo ho faria així. Després fem una escolta sencera, i després tornem a mirar, pues no m'ha convençut aquesta, perquè després d'aquesta peça no lliga. Exacte, per tonalitats també, que no hi hagi, o sí, o que hi hagi una gran diferència, depèn del que ve després, no?

0: Sí, és un tema que tractem moltíssim, sorda de totes les composicions. I en especial en aquest disc, i això ho vaig comentar també en el concert, teníem molt clar que volíem començar amb Així parla Zaratustra, perquè és una peça molt icònica que et trasllada com en aquest món espaial, no? I ja per part una mica soient en dir, bueno, aquí vindran moltes més coses, no? I a partir d'aquí després ja vam començar a llançar pistes. I també, com vaig explicar, també a darrere tenia un guinyo, que diríem, no? cap a la música de banda. Clar.
1: I alguna preferida a nivell de quartet o fins i tot individualment? Perquè, clar, la gràcia d'aquests arranjaments és que hi ha moments en què llueixes tu amb, sí, el corno di bassetto, de vegades és el clarinet baix, el Manuel és sempre normalment, sí, el clarinet en si bemoll és el que més llueix, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Però hi ha alguna preferida per vosaltres?
0: A nivell individual, curiosament, no és la que tracta bé en el corno, que seria la pavana, sinó que la meva preferida sempre dic que és que s'ha del llat dels cisnes, de Tchaikovsky. Em sembla molt espectacular després quan acaba el tema i entra tota aquesta big band enmig, que és big band però en funky, em sembla, com dirien, un subidon increïble, i tocar et posa els pèls de punta. O sigui, per mi és el llat dels cisnes.
1: I en el teu cas, Manuel?
2: Per mi és Fore, que és la teva. Sí, no? Però, clar, és que també la petició va ser a l'Andy que la nostra idea és que tots els instruments del quartet són importants. Aleshores volíem que el corno i bassetto i el clarinet baix tingueren el protagonisme que es mereixen. Però és que al final tots els compositors i totes les peces que hi ha al disc són magnífiques. A mi personalment la que m'agrada és Fore. El Xavi va dir la de Falla, que va ser expressament una petició nostra també, que ja era un compositor de l'estat espanyol. I la de l'Àlex és el concert de Brandenburg número 3.

0: És el desè disc, però és el primer amb una nova discogràfica. Una mica com heu arribat fins aquí i fins a quin punt té sentit encara enregistrar discos, no? Això segurament us ho pregunteu i us ho pregunten, no?
1: No tant gravar discos, sinó el format en què se graves. Vull dir, sí que, òbviament, hi ha un canvi. Hi ha un canvi tecnològic, digital, i el que és el disco físic bueno, està una mica en perill d'extinció. Irònicament, ara és el vinil el que torna a estar, i un cert projecte tenim amb això. I m'agradaria comentar aquesta associació que hem fet amb aquesta discogràfica, que és el Club del Disco, perquè és important. És la primera vegada que una discogràfica notem que ens recolza en tots els àmbits, no només en treure un disc, sinó en mimar-nos, en donar publicitat, en intentar cercar concerts, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha tot un equip darrere que s'ha pres en sèrio la nostra feina. Fins ara, doncs, no havia succeït, o havia succeït mínimament, i és la primera vegada que veiem que realment hi ha un recolzament a la feina feta, no? Cosa que per nosaltres és nou i n'estem molt, molt contents i esperem que sigui una relació que sigui llarga.
2: I curiosament hem arribat al Club del Disco perquè tenim un amic en comú, un musicàs que es diu Emilio Soya, un argentí, perquè resulta que la discogràfica, el segell és argentí i el seu

propietari, el Jan Erik, va comprar l'empresa i la va traslladar cap aquí, cap a Europa, i just van obrir una sucursal aquí a Barcelona on es podran escoltar discos, prendre cafès, escoltar concerts en directe. Aleshores, volen ser el Blue Note d'aquí d'Europa. I l'Emilio Soya ens va recomanar el Jan Erik, i el Jan Erik va vindre a escoltar-nos, i com no tenen este perfil de músics clàssics, diguem, li va semblar molt, molt interessant.

0: Parlem del concert, ho dèieu al començament, la sala 4, la sala Alícia de la Rocha, es va omplir, feia goig, teniu el públic entregat, però el repertori també convida una mica a sortir amb un somriure als llavis, no?
1: Si ho fas bé, sí. Que és la nostra intenció, per suposat, per un artista, un músic, en aquest cas, sortir a escenari i veure que la sala està plena, fins i tot d'antes ja sabien que estava tot exaurit, te dona un plus que, o sigui, sempre sortim al 200%, perquè encara que només hagués vingut una persona, hauríem fet un concert de dalt de tot. O sigui, aquesta és la forma en què entenem la música i aquest respecte cap a aquest art, no? Però clar, si veus sala plena, a més, una sala rejuvenida, que també és important, hi havia molta gent jove, clar, per nosaltres és una direcció comú amb el que nosaltres volem fer i el que el públic suposa que espera de el que vol veure i escoltar, no? Sortir allà i veure això te dona un plus, vols donar més encara del que podries donar, no?
2: La intenció del repertori ja hi era, que el públic sortirà amb un somriure. Aquesta vegada sí que volíem, no volíem enrevesar i fer pensar massa a l'oient, simplement el goig d'escoltar.
0: Deies gent jove, hi havia nens. Vull dir que
1: sí, gent molt
0: jove també.
1: No,
0: eh?
1: Hi havia nens que a més tinc constància de que s'ho van passar bé. S'ho van passar bé. De fet, una nena em va dir, home, jo en volia una altra. Això també és, com deia ara la Manu també, és tot un disseny. Fins i tot ens agrada que es quedin amb ganes, perquè això vol dir que voldran tornar. O sigui, fins i tot hi va haver una persona que ens va dir és que volia comprar entrades per més gent i no n'hi havia, no? Clar, ens sap greu, però és un bon senyal. És un bon senyal de que hi ha interès, de que si fem les coses bé, la gent vindrà, però hem de fer les coses bé, anar tots a una i comunicar bé i la gent respon. Si tu després els dones un bon producte, clar. Dir producte en això no és una paraula molt adient, però és així, no? I com deia Mano, que volem que surtin contents, que volem que gaudeixin música, que la visquin en viu i en directe, i que després se'n vagin a sopar i comentin el concert, no? Com qualsevol altra persona que va a qualsevol altre lloc, sí, com un espectacle, com qui va al futbol, com qui va al teatre, com qui va al cinema. Pues, qui va a un concert de música, volem que surtin amb aquestes sensacions, no?
0: Però a més és que vosaltres transmeteu bon rotllo, se us veu contents, somriure a l'escenari, hi ha molta interacció entre vosaltres i això arriba al públic. A més, amb les presentacions que fas tu mateix, es trenca la barrera aquella que de vegades hi ha entre l'escenari i el públic, no?
1: Bueno, és una cosa que sempre hem considerat. Primer, que des d'un inici ja vam considerar dir això o ho fem bé o no ho fem, no? O ho posem tot... A mig gas no tocarem perquè no funciona, no ens funciona. I el format també, clar, hem fet infinitat de formats i hem vist també el que funciona, el que no funciona, el que agrada, el que no agrada, quin tipus de públic, etc. I en funció de so anem dissenyant. Clar, en aquest cas, des de l'ordre, des dels temes, des de posada en escena, fins i tot la gent ens demana que si funcionem amb iPads i no sé què, perquè, però és una qüestió de que

0: Això volem que estiga present en cada peça, no? Si tenim que fer-nos un somriure entre nosaltres, ho fem, no hi ha cap temor a res del públic, no? I en les nostres interpretacions es pot veure aquest esperit que tenim.
1: I després hi ha una cosa que encara apropa més i us fa més humans, i és que feu parades tècniques, i expliqueu per què feu parades tècniques, que això segurament molta gent el primer cop que vau marxar de l'escenari es hauria preguntat com és que marxen, no?
2: Clar, clar, clar. De fet ho van comentar i diuen, no, explicarem, perquè s'anuncia com un concert sense interrupció. Però clar, és una qüestió també estètica. Fer-ho davant del públic no és molt elegant. I van decidir fer-ho fora, però bueno, ho expliquem perquè, a diferència d'altres instruments com per exemple la corda o un pianista o etcètera, etcètera, en el nostre cas són instruments que per qüestions físiques, que es condensa molta d'aigua a dins de l'instrument, doncs aquesta aigua es filtra després entre les claus, entre els forats i impedeix que soni bé l'instrument. Aleshores l'has d'anar fent net. I aquesta és una qüestió que després la gent ho entén i fins i tot t'ho valoren, de dir, ah, val, ara ho entenc, o te demanen, per exemple, què esteu fent amb els peus, no? I els hi expliques, no? Estem passant les pàgines, perquè, bueno, com vaig explicar en el concert ahir, músics de clàssica no estem tancats a les tecnologies ni a les noves propostes científiques, etcètera, etcètera. Vull dir, mos agrada, tot el que sigui facilitar poder fer coses millors, que mos acostin en el públic o que mos solucionis problema a nosaltres per no embrutar escena. Els iPads va ser d'un projecte contemporània, que la música contemporània és molt, molt difícil, i nosaltres llegim totes les veus. Però clar, en música contemporània es protegeixen a partitures molt grosses. I m'ho anava adonada que aquestes partitures, primer, que no cabien en els atrils convencionals, i segon, que feien molt de renou quan giraves pàgina i distrau molt. I no mos agrada. Nosaltres volem que, si creem certes, claro, si creem certes atmosferes, siguin silenci, siguin expectatives, sigui el que sigui, que la gent ho visqui en nosaltres, de la mateixa manera. Tot el que siguin qüestions accidentals les volem suprimir. I en aquest sentit, tecnologia mos ajuda, no?
1: Deixa'm dir que quan dius que llegiu totes les veus és que normalment, no sé si normalment, però vaja, una manera de llegir les partitures en un quartet és que cada intèrpret llegeixi la seva part i prou. No és el vostre cas, no?
2: No, no. Nosaltres seguim totes les veus. Totes les veus, perquè així sabem... A la vegada, exacte. Així sabem funcions harmòniques que fa tothom, funcions melòdiques que fa tothom, a on està tothom, etcètera, etcètera. I ajuda molt més a veure d'una forma, com un director d'una orquestra o d'una banda, veus d'una forma més global el que és la música, com està escrita, no? Veus realment tota idea, no? Com estan enllaçades les veus, etcètera, etcètera.
1: L'altra manera són les particel·les.
2: Exacte, serien les individuals. La individual, diguéssim que només te focalitza la teva part, i perds una miqueta, no? Perquè estàs centrat en allò.

0: ara parlàvem una mica de com seguiu aquests arranjaments en la partitura. La disposició del concert era que els dos clarinets aguts estàveu a les puntes i el corno di bassetto i el clarinet baix al centre. Això és habitual? Normalment esteu disposats així o depèn del projecte?
1: Nosaltres normalment sí que utilitzem aquesta formació. Ens agrada més que els dos greus estiguin al mig, que el corno faci una mica de bisagra, no?, entre els dos aguts, i després l'espacialitat entre el clarinet primer i el clarinet segon ens agrada prou, perquè moltes vegades anem creuant

0: ads i creiem que funciona millor, diguem, en el nostre gust. Sí que varen gravar el disc clarinet primer, clarinet segon al costat, per la disposició dels altaveus. Això sí que va ser una cosa que varen pensar massa, perquè les veus estan disposades d'aguts a greus com una big band. Però normalment sí que utilitzem esta formació, ens agrada molt.
1: És l'habitual?
0: És la nostra habitual, sí.
1: I la d'altres quartets de clarinet?
0: És que en quant a quartets, diguem que no és l'habitual. Nosaltres ens diferenciem dels demés perquè són anormals, diguem. Sempre volem fer les coses al nostre estil. I hem investigat quasi tots els quartets de clarinets del món i hem fet un estudi de les sonoritats, de per què fan això, de per què no fan això, i hem arribat a la nostra conclusió. I la nostra conclusió és esta que mostrem. Jo crec que fa una sonoritat única. Els instruments amb la campana greu el que fan és projectar directament, i el que fem amb els instruments aguts per a que sonen una mica menys és projectar una mica cap a dins. Aquest és el nostre pensament acústic, diguem.
1: Per tant, hi ha més equilibri sonor, no?
0: Més equilibri sonor. Sempre està pensat per l'equilibri sonor. Sempre, sempre. Diguem que partint de la base de que molts de quartets de clarinet toquen asseguts, a cadires, nosaltres ja vam decidir que no. Directament l'energia que es transmet i la forma de respirar i d'interpretar, la llibertat del cos, creiem que és molt important a l'hora de fer música no sols tindre un instrument a les mans, sinó que tot el cos, inclús l'espai, és el que arriba, jugar amb l'espai, tindre ese al·licient d'aprofitar ese recurs que és l'espai tan important en la música, no? I ese és el nostre concepte.
1: Bé, estem arribant al final, però deixeu-me preguntar una mica quina resposta vau rebre després, quan va acabar el concert, què us va dir la gent?
2: Home, van rebre una resposta molt entusiasta. Més enllà de familiars i amics, en general, van rebre una resposta molt entusiasta. Va agradar molt aquest concert. I anecdòticament, hi havia nens que s'ho van passar bé en aquest concert, que és molt important. I fins i tot record un noi jove que va venir i em va dir: bueno, a mi m'ha enganyat la meva parella venint a aquest concert, però jo no sabia ni el que venia, no? O sigui, no havia triat aquest concert perquè eren quatre clarinetistes, no? Era un concert de música, que veia que es feien clàssics, i va venir i es va quedar sorprès, perquè mai havia escoltat un quartet de clarinets, i li va encantar. Va sortir i va dir: us començaré a seguir, vull veure què feu, etcètera, etcètera. Cosa que a nosaltres moltes vegades li hem donat aquesta importància, no? A vegades mostrem-hi tota aquesta careta de clarinetistes i mos agrada més ser... Som músics. Músics que tenim un instrument, que en aquest cas es diu clarinet, però el que volem és aquest transcendir d'aquest instrument i no, fem música. Fem música i la gent que vingui escoltarà música.
1: Aquest projecte es presenta ara. Entenc que teniu ganes d'ensenyar-lo, de mostrar-lo on més llocs millor, no?
2: I tant. Ara, després d'aquesta presentació, pues, ara començarà una campanya perquè la gent pugui conèixer aquest programa i el que ens agradaria és que, pues, els programadors de festivals o d'on sigui es poguessin interessar i puguem fer molts concerts i poder dur aquest projecte en el màxim de públic possible.
1: Doncs Martí Guastaví i Manuel Martínez, moltes gràcies. Sou la meitat, ens falten els altres dos.
2: Sí.
1: Doneu records, no? A l'Àlex i al Xavi. I moltes felicitats per aquest projecte, ens ha agradat molt i que en vinguin molts més.
2: Moltíssimes gràcies per deixar-nos aquest espai i poder explicar aquesta experiència. I fins una altra.
0: Gràcies a tu.

0: Sentíem La pavana de Gabriel Fauré en l'arranjament que Andy Firth va fer pel disc Refashion, amb el qual els Barcelona Clarinet Players reten homenatge als compositors clàssics en clau de jazz, swing i funky.
1: Caixa de ressonància, amb Marisa Ruiz Magaldi.
0: Marisa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què ens portes avui?
2: Avui un instrument ben particular, un cosí, anem a dir, del serpent, del qual ja fa uns quants programes n'havíem parlat, i és el fagot rus, que és com el bistec rus, sí, que no té res a veure amb el bistec.
0: Exacte, però fagot és un fagot?
2: No, no ho és.
0: Ah, aquí està.
2: Aquí està la gràcia. És un instrument que visualment té tot l'aspecte de ser un fagot,

0: però en petitet, amb el tub molt reduït, però és un instrument de broquet. És a dir, és de la família dels aeròfons de broquet, com si fos un trombó, com si fos un boxín, com si fos un fiscorn, un bombardí. I això el fa molt interessant perquè és molt propi de la seva època, és molt propi del segle XIX, una època en què s'inventen i es milloren i es desenvolupen molts instruments i sobretot moltes innovacions dintre dels mateixos instruments. I aquest és un gran exemple.
1: Deies que era més petit, però ens hem d'imaginar la forma del fagot?
0: Ens hem d'imaginar un tub recte, desmuntable, que s'assemblaria força a un serpent, però recte, és a dir, sense les curvatures que fa el serpent. I té, diguem, el tudell del fagot, com ens la podem imaginar, però no s'hi posa una canya, sinó que s'hi posa un broquet.
1: És molt estrany, un broquet
0: és
1: en un tudell, no?
0: Sí, és molt curiós, però és interessant, i aquí al museu en tenim un que prové de la col·lecció del fons dels Museus d'Art de Barcelona, és a dir, és un dels primers instruments que s'incorporen a la col·lecció del museu. Com molts altres instruments d'aquesta època del segle XIX, en què s'inventen mil i una patents i maneres i nous desenvolupaments en els instruments, aquest instrument, el fagot rus, té una data d'inici i un nom propi d'inici claríssims, que són un senyor francès que es deia Regibot i la data és 1789. En aquest any no només es va inventar el fagot rus, van passar moltes altres coses.
1: Segurament més importants i més transcendentals.
0: Però també és veritat que a petita escala aquestes petites coses també tenen importància. Tenen importància social, tenen importància comunitària. I això és interessant. Doncs aquest senyor, a la ciutat de Lille, al nord de França, va inventar aquest serpent recte desmuntable i li va dir baixó rus o fagot rus. Aquest instrument va tenir força èxit durant el segle XIX a França i a Bèlgica també, a Alemanya i a Itàlia. Tècnicament s'inventa a finals del XVIII, però quan té el gran desenvolupament i el gran èxit és durant el segle XIX. I el nom, com dèiem, no té res a veure amb Rússia, sinó que un dels fabricants d'aquest instrument era una casa que es deia Rust. D'aquí, una mica, la denominació popular de fagot rus. Es toca igual que el serpent, amb el seu broquet, té 6 forats i té 3 claus, però el cos de fusta és recte i, al contrari que el serpent, no està recobert de cuiro, que això és el que li donava aquest color negre tan característic al serpent. El nostre fagot rus té un cos de fusta que és realment com un mini fagot, sense recobriment, i la campana és metàl·lica i en ocasions se li ha donat la forma d'un cap de drac. O sigui, aquest fagot rus té moltes correspondències amb els buxens, que són uns altres aeròfons de broquet que s'assemblen molt al trombó i que també estan molt ben representats aquí a la nostra col·lecció.
1: De fet, del buxen hauríem de parlar algun dia perquè em sembla que en teniu més d'un aquí, oi?
0: Ho farem, i tant que sí. En tenim ben bé 2 dotzenes, diria.
1: Caram, déu
0: n'hi do. Sí, en tenim molts.
1: Quin paper feia, doncs, aquest fagot rus? Una mica quina funció tenia?
0: El fagot rus, igual que el serpent, igual que els instruments d'aquesta família, tenen un paper molt clar, que és el baix de la banda. És un paper claríssim. Especialment en unes formacions de banda que estan molt vinculades als exèrcits. Les bandes militars utilitzen sistemàticament el fagot rus, com utilitzen el buxen o buxin, amb aquestes campanes homomorfes, amb caps de serp, amb caps de drac. També s'han arribat a fer servir els fagots russos en partitures d'orquestra simfònica, fins i tot d'òpera, puntualment, igual que el serpent, van apareguent en el repertori simfònic o operístic. De fet, fagot rus, serpent i buxin són pràcticament intercanviables.
1: Deies que és un instrument que fa molt de temps que va arribar aquí al museu. La procedència és francesa, és a dir, és un instrument fet a França?
0: Sí, és un instrument clarament fet a França. Creiem que és fet per un fabricant que es deia François Janté, un constructor d'instruments que treballava a Lió a principis del segle XIX i que primer es va especialitzar en fabricar claus i després va començar a fer instruments d'aquest tipus, tant de ben fusta com de ben metall, sempre aeròfons, amb un estil molt característic. Va ser un comerciant d'instruments bastant potent i tenim la sort de poder tenir en la col·lecció un instrument d'aquest constructor. De fet, és l'únic que tenim. Per tant, és interessant com a representació.
1: De fet, és un instrument molt associat, ho deies abans, al segle XIX. El segle XX entenc que va quedar una mica oblidat, o no?
0: el repertori més habitual tant de sinfonisme com d'òpera com de banda no el contempla, en principi. És un instrument molt característic.

0: característic del XIX, en què les bandes militars tenen una gran capacitat d'actuar, de fer música. És una de les principals formacions en la que els músics s'entrenen. Això és interessant, també. Quines possibilitats tenien els músics per treballar? Doncs una de les grans possibilitats eren les bandes militars, que eren molt importants dintre dels exèrcits. Recordem que el segle XIX és un segle en què hi ha més temps de guerra que no pas temps de pau a tota Europa. Per tant, la funció de banda militar és molt important tant per les qüestions polítiques com per qüestions estratègiques dels diferents estats que entren constantment en conflicte.
1: Per tant, és un instrument en desús actualment.
0: És un instrument que avui en dia és més aviat una relíquia del passat. Però és molt interessant perquè ens explica coses sobre una època molt important en el desenvolupament dels instruments musicals, especialment en els de, que avui en diem, vent metall o aeròfons, tant de canya com de broquet. I per això ens agrada parlar-ne, especialment perquè no el podem veure en l'exposició permanent, però sí podem veure en la informació el catàleg en línia, com és el cas del 99% gairebé dels instruments de la col·lecció.
1: I per això fem aquesta secció també, per donar-los a conèixer.
0: Per donar-los a conèixer, així és.
1: Per tant, si busquen Fagot rus així tal qual en el cercador, ho trobaran.
0: Sí, així és.
1: Doncs, Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies per obrir una vegada més la caixa de ressonància del museu i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres, fins la propera.

Fins aquí el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a Martí Guastaví i Manuel Martínez, dels Barcelona Clarinet Players, la Marisa Ruiz Magaldi del Museu de la Música i l'organer Òscar Laguna per col·laborar-hi. I gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Aquí s'acomiada qui us ha estat acompanyant fins ara, per Andreu Geriot, desitjant que hagueu passat una bona estona. Fins al pròxim taller. Salut i instruments!

0: Bona tarda, són les 6.
1: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: I avui comencem a Camprodon, a la comarca del Ripollès, on el trio Freixes oferirà un concert per commemorar el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Aquest concert del trio Freixes, integrat per Alba Ventura al piano, Tatevic Katxatrian al violí i Laia Puig al violoncel, forma part del 41è Festival de Música Isaac Albéniz i es farà avui a les 7 de la tarda, d'aquí una hora, al monestir de Sant Pere de Camprodon. I encara dins d'aquest mateix festival, demà dimecres, concert a càrrec de Telva Rojas, una reconeguda cantant cubana establerta a Barcelona i considerada per la crítica com una de les grans hereves del bolero actuals. El concert és gratuït i es farà al Passeig Maristany de Camprodon. Aquesta que sentim és la veu de China Moses, una de les figures més versàtils del jazz vocal. Amb una veu poderosa i una gran capacitat narrativa, China Moses és filla, per situar-vos una mica, de la llegendària cantant de jazz Didi Bridgewater i del director de teatre Gilbert Moses, i oferirà un concert ple d'emocions i complicitat amb el públic, presentant, acompanyada per una banda d'excel·lents músics, el seu nou projecte It's Complicated, un àlbum que explora les emocions humanes amb un so contemporani on conviuen el jazz, el soul i noves influències musicals. El resultat és una proposta sofisticada i profundament personal que confirma la maduresa artística d'una intèrpret capaç de reinventar-se sense perdre l'essència. Serà dins del 32è Festival Mallorca Jazz Sa Pobla 2026, avui a les 10 del vespre, al Parc de Can Cirera Prim de Sa Pobla, a Mallorca.

0: I demà passat, dins del cicle Jazz d'Ara d'aquest mateix festival de Sa Pobla, concert a càrrec del Goran Levy Quartet, que presentarà el seu nou àlbum, The Chariot, una col·lecció de composicions originals que explora nous camins dins el jazz contemporani. Goran Levy és un dels guitarristes més prometedors del jazz balear, amb una visió personal del jazz que respecta la tradició mentre explora nous llenguatges sonors. Si voleu gaudir d'aquest nou àlbum, dijous a 8:45 del vespre al casal de Can Bardal, a la plaça Major de Sa Pobla. I si encara no heu gaudit en directe del ballet al Llac dels Cignes amb música de Tchaikovsky i coreografia de Màrius Petipa, aquesta setmana teniu més d'una oportunitat, i a més amb el ballet de Kiev. La companyia ucraïnesa presentarà una versió emocionant i espectacular del ballet, el primer que va compondre Tchaikovsky, un dels més populars, i com a gest solidari, l'organització destinarà 1 euro de cada entrada venuda a UNICEF per donar suport a la seva tasca d'emergència a Ucraïna. Avui i fins divendres a les 8 del vespre al Teatre Olímpia de València, on dissabte encara es faran 2 sessions més, a les 5 de la tarda i a 8:45 del vespre. I acabem una miqueta més al nord, a Palamós, on avui arrenca la 10a edició del Festival amb So de Cobla, amb una programació que reivindica la capacitat de la cobla per dialogar amb altres llenguatges musicals. Un festival que s'obre amb un concert especial de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, i la Polifònica de Puigreig, dirigits per Francesc Cassú, a les 10 del vespre a la plaça Josep Sarquella. Això és tot per avui. Tornem demà a les 6. Bona tarda.
1: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Aprofitant que podríem dir que encara estem a principis d'any, avui us proposo de recordar les bandes sonores i les pel·lícules de l'any 1976, és a dir, bandes sonores i pel·lícules que enguany farà 50 anys de la seva estrena.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, el control tècnic, ell, el 1976, no hi era.
1: El violí vermell. La música clàssica, en color i en blanc i negre.
2: Tampoc no faltava gaire, eh? Bueno, una miqueta encara. Ara t'he matat. Vinga, va, em permeto recordar-vos quatre dades sobre l'any 1976, fa 50 anys. En l'àmbit internacional, el 1976 va veure el primer vol comercial del Concorde. A Guatemala hi va haver un terratrèmol que va deixar 23.000 morts. Va ser l'any, a l'Argentina, el 1976, del cop d'estat que va derrocar Isabel Martínez de Perón i va instaurar una dictadura militar que va durar fins al 1983. L'1 d'abril d'aquell any 1976, uns jovenets Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne van fundar l'empresa d'ordinadors Apple. El juliol del 1976 hi van haver els Jocs Olímpics a Montreal amb la gimnasta romana Nadia Comaneci d'estrella absoluta. Aquell mateix juliol, la nau Viking 1 dels Estats Units faria el primer aterratge al planeta Mart. I el 1976 va ser l'any en què la marca japonesa JVC va inventar el sistema de vídeo VHS. El campionat de Fórmula 1 el va guanyar James Hunt i va quedar segon Niki Lauda. I pel que fa al futbol, un clàssic. El Bayern de Múnich va guanyar la Copa d'Europa i el Real Madrid el campionat de Lliga. A l'estat espanyol, el 1976, tot just feia poc més d'un mes que s'havia mort el dictador i entràvem en el període incert que més tard anomenaríem transició. Adolfo Suárez va ser nomenat president del govern pel rei Juan Carlos. Al febrer hi va haver a Barcelona les manifestacions per l'amnistia, que va ser concedida mesos després. El dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, va sortir el primer número del diari Avui. I el 5 de setembre, en Joaquim Maria Puyal va fer la primera retransmissió radiofònica d'un partit de futbol en català des de la República. Res, quatre dades per situar-nos en l'any 1976. Som-hi amb la música de cinema d'aquell any.
1: El violí vermell. La música

0: clàssica i la música de cinema.
1: Quan va començar l'any 1976, tot just feia un mes que havia mort Bernard Herrmann. Per a qui us parla, si no el millor, un dels millors compositors de la història de la música del cinema. L'any 1976, però, encara es van estrenar als cinemes dues pel·lícules amb música seva. La primera va ser Obsessió, del director Brian De Palma, un film truculent en el que un home perd dramàticament la seva dona i la seva filla en un incendi, conseqüència d'un segrest fallit, i que, 20 anys més tard, coneix una jove que s'assembla increïblement a la seva esposa morta. El dia del casament, la noia és segrestada i el malson torna a començar. Déu-n'hi-do, oi? La banda sonora de Bernard Herrmann per a Obsessió és excel·lent. Una banda sonora estructurada a partir de dos nivells dramàtics, una sèrie de temes foscos i sinistres, amb una presència destacada de l'orgue, i una música romàntica amb un molt bonic i elegantíssim tema principal en forma de vals, que precisament és el que us proposem com a primera audició d'avui.

L'última banda sonora de Bernard Herrmann va ser per a Taxi Driver, pel·lícula dirigida per Martin Scorsese, un film protagonitzat per Robert De Niro fent de taxista nocturn que pateix d'insomni i que viu força turmentat, inadaptat a la societat, i que decideix redimir-se de tot plegat cometent un atemptat contra un polític i salvant a una adolescent que es prostitueix. Com us deia, Taxi Driver va ser la darrera banda sonora de Bernard Herrmann, però alhora també una de les millors de la seva carrera. El seu tema dels crèdits d'inici, amb la successió dels dos temes principals de la partitura, radicalment i en la seva forma no només diferents, sinó oposats, mostrant-nos ja d'entrada la dualitat que hi ha present en el personatge del taxista, és antològic.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Una de les bandes sonores de l'any 1976 va ser, curiosament, una banda sonora elaborada a partir de temes de la música clàssica. Em refereixo a la de la pel·lícula Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, un film ambientat a la Irlanda del segle XVIII sobre l'ascensió al poder i posterior caiguda d'un jove aventurer. La banda sonora de Barry Lyndon va incloure una important selecció de peces del barroc musical, Bach, Vivaldi, Handel, junt amb algunes peces del folklore tradicional irlandès interpretats pel grup de Chieftains. Tota la música va ser adaptada al film pel compositor Leonard Rosenman, una feina que es veuria recompensada guanyant l'Oscar en la categoria de millor música adaptada per a aquest film. De la banda sonora de Barry Lyndon, el que més es recorda és la Sarabanda, de Georg Friedrich Händel, música que en ella mateixa era la dels crèdits inicials de la pel·lícula.

Doncs passem d'allò més clàssic, present als cinemes el 1976, a allò modern més modern, present a les televisions el mateix 1976. Aquell any 1976 a les televisions triomfava la sèrie de policies Starsky i Hutch. Segur que molts de vosaltres la recordeu, tot i que Televisió Espanyola no la va començar a emetre fins al 1977. Era aquella sèrie de dos policies que, com en una sarsuela, un era moreno i l'altre era ros. Un cotxe, ai, que també hi havia, naturalment, aquell cotxe Gran Torino vermell llampant amb una franja blanca destacadíssima. La música de la primera...

La primera temporada de la sèrie va ser a la Lo Schifrin, però a partir de la segona, i la que més va quedar com a reconeguda, va ser de Tom Scott. Au, sentim-la, i ara sí que sí. Ara sí que realment ens sentirem en plena dècada dels 70.

L'any 1976 els Estats Units encara s'estaven recuperant d'un fet que va deixar traumatitzat el país. La dimissió del president Richard Nixon, el 74, arran de l'anomenat cas Watergate, pel que se'l va acusar d'obstrucció a la justícia, abús de poder i desacat al Congrés, a banda d'haver mentit descaradament als nord-americans. Vaja, com Trump, però en aquest cas pagant-ho. El cas Watergate, que va costar la dimissió a Nixon, el va destapar la premsa, sobretot dos periodistes del Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein. Ells mateixos van escriure un llibre explicant-ho, i el llibre va ser adaptat al cinema per Alan J. Pakula en la pel·lícula Tots els homes del president, protagonitzada per Robert Redford i Dustin Hoffman. La banda sonora del film va anar a càrrec de David Shire i en el seu tema principal ja queda assenyalat tot el clima d'intriga política i clavegueres del sistema que sura de manera molt present al llarg de tota la pel·lícula.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Fem ara un canvi d'escenari i arribem-nos a l'estat espanyol. Una banda sonora volem destacar-vos del cinema estrenat a Espanya el 1976. Un film inquietant i tèrbol, dirigit per Narciso Ibáñez Serrador, titulat «¿Quién puede matar a un niño?». Una història força xunga d'una parella de turistes anglesos que arriben a un poble del sud d'Espanya, però que quan arriben veuen amb sorpresa que els únics habitants del poble són nens. Nens i nenes que, animats per una misteriosa força, s'han rebel·lat contra els adults i maten tots els que troben. Nens i nenes assassins que els perseguiran per matar-los. I, és clar, com pots defensar-te quan qui vol matar-te és un nen? Qui pot matar un nen? Un film totalment recomanable pel clima angoixant que provoquen nosaltres, els espectadors. Uau, si voleu passar-ho malament, mireu-la. Es titula «¿Quién puede matar a un niño?». Pel que fa a la banda sonora, que és per això que la destaquem avui, naturalment, la va compondre Waldo de los Ríos, un compositor al que no sé si se li ha fet realment justícia. Un molt bon compositor, que naturalment aquí a Catalunya Música deu estar en la llista d'heretges per totes les versions pop que feia de grans obres de la música clàssica. Però com a compositor, de debò, que a mi em sembla força bo. De «¿Quién puede matar a un niño?» us proposo de sentir tres temes. El tema principal, el tema «La fúria de los niños», atenció a aquest segon tema, molt contemporani en la seva forma, ple d'angles punxeguts en la seva instrumentació, ple de les foscors de l'amenaça assassina en la seva sonoritat. Repeteixo el títol, «La fúria de los niños». I, finalment, per compensar-ho, el tema blanc, el de la protagonista femenina, Evelyn.

El 1976 va ser l'any de l'estrena a casa nostra de La ciutat cremada, que tenia com a subtítol Del desastre de Cuba a la setmana tràgica. Pel·lícula dirigida per Antoni Ribas, protagonitzada per Javier Lorriaga, Àngela Molina i Pau Garsavall. La ciutat cremada va ser molt més que una pel·lícula. Va ser un projecte de país, finançada per aportacions econòmiques individuals i col·lectives a través de comptes corrents amb participació, amb les quals es van cobrir gairebé 40 milions de pessetes del 1976. Un film en el que, a banda d'actors de prestigi, diferents figures populars de la política i la cultura catalanes també van participar en el repartiment. Gent com Heribert Barrera, Miquel Porter i Moix, Joan Manuel Serrat, Joan Reventós o Montserrat Roig, entre d'altres. Una pel·lícula que va estar censurada durant més d'un any fins que no es va poder estrenar. Una pel·lícula que ens parla de com estàvem com a país fa 50 anys. Amb il·lusió, sí, però sobretot amb ambició. La banda sonora de La ciutat cremada va ser de Manuel Valls i d'ella us oferim aquest tema líric.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: Molt bé, va, tornem als Estats Units i al cinema més mainstream, més comercial. A veure, segurament podríem dir que la pel·lícula de l'any va ser, doncs, un film considerat en principi menor, per al que ningú no donava res, i que, en canvi, va ser un èxit absolut de públic i també, per què no dir-ho, de crítica. Em refereixo a Rocky, el film projecte personal de Sylvester Stallone, quan no era ningú, que ell mateix en va escriure el guió i es va moure per aconseguir que algun estudi apostés per la seva història, que també després va protagonitzar. Recordeu, és aquella història d'en Rocky Balboa, un boxejador desconegut que es guanya la vida com pot, un desgraciat, a qui se li ofereix la possibilitat de lluitar pel títol mundial dels pesos pesants. La història d'una persona normal, humil, que mira de viure com pot el que la vida li va fotent bufetades i que ell entoma, entoma i entoma fins que mira d'aprofitar l'oportunitat per poder guanyar el combat, fins i tot el combat de la vida. De debò, Rocky, al meu humil parer personal, a mi em sembla una gran pel·lícula. La banda sonora de Rocky la va compondre Bill Conti i d'ella us oferirem tres temes. El primer és la fanfara per a Rocky, una fanfara de 2 minuts i mig que forma part del top 10 de les fanfares de la història de la música del cinema. El segon tema que sentirem es titula Primera cita i sentirem el que realment és aquesta pel·lícula, una història d'amor tendra entre dues personetes normals i corrents amb un tema humil i petit com elles. I clourem aquesta triada de temes de Rocky amb el tema més conegut, el Gonna Fly Now, Ara Volaré, que és el tema que veritablement identifica la música d'aquesta pel·lícula i el personatge.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Us sembla si fem una miradeta als Oscars del 1976? Ja hem comentat que l'Oscar en la categoria de millor música adaptada el va guanyar Leonard Rosenman per la seva feina a Barry Lyndon. Doncs bé, l'Oscar a la millor cançó va ser per a Barbra Streisand i Paul Williams per la cançó Evergreen del film Ha nascut una estrella, un nou remake, el tercer del clàssic del 1937. En aquest cas, un projecte molt personal de la mateixa Streisand, que la va protagonitzar junt amb Kris Kristofferson. Si us sembla, sentim aquesta bonica cançó Evergreen, cantada naturalment per la mateixa Barbra Streisand.

Doncs l'Òscar a la millor banda sonora del 1976 el va guanyar Jerry Goldsmith per la seva música per a la pel·lícula La profecia. A veure, anem a pams. Primer, la pel·lícula, dirigida per Richard Donner i protagonitzada per en Gregory Peck i l'Ali Remick. Ara, l'argument. La cosa va d'un matrimoni que tenen un fill, però el nadó neix mort i el marit li amaga la veritat a la seva dona i substitueix el seu fill per un nen orfe, ignorant l'origen satànic d'aquest nadó. L'horror comença quan el cinquè aniversari de Damien, que és així com es diu la dolça criatura, inesperadament la mainadera se suïcida, un capellà que vol advertir la família del perill que corre també mor en un inesperat accident... En fi, que la gent la va palmant mentre la criatureta, que quan et mira de manera seriosa fa molta por, va fent de les seves, fins que el pare, finalment, s'assabenta que el nen que han adoptat és l'anticrist i que cal eliminar-lo per impedir que es compleixi una terrible profecia. Ara, la música. La banda sonora de Jerry Goldsmith és boníssima. Boníssima. Si hi ha una música satànica en el cinema, aquesta és la de la banda sonora de La profecia. Sentirem el seu tema principal, Ave Satani, i serà la música del diable a Catalunya Música. I ara, jo mateix. Mireu, a mi, tot i admirar-la i reconèixer que és una gran, gran banda sonora, a mi sempre m'ha fet molta angúnia i fins i tot molta por. I si l'he de sentir, em faig el senyal de la creu tota l'estona, poso alls a l'estudi, creuo els dits, fins i tot si pogués els dels peus, i enyoro una cantimplora d'aigua beneïda que mai no he tingut. Però, en fi, l'hem de posar. Au, vinga, Pau, que Déu ens agafi confessats. Saps què? Mira, jo em tapo les orelles i tu em fas senyals quan s'hagi acabat.

Què? Ja? Merci. Hola, encara hi sou? Sabeu què? Aquesta música l'hem de contraatacar amb música de les forces del bé. Una música que ens aboqui les coses bones de la vida, l'alegria de viure i un esperit davant de tot que sigui positiu, blanc i optimista. L'any 1976 es va estrenar a la televisió pública dels Estats Units The Muppet Show, que a Espanya vam conèixer com el Show de los Teleñecos. Quin és el meu credo televisiu? El Show dels Teleñecos i Doctor a Alaska. Vinga, de Jim Henson i Sam Pottle, The Muppet Show.

0: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
1: Per cert, algú potser em pot preguntar. Estem dedicant el programa a l'any 1976, just enmig de la dècada dels 70. I no sentirem música de John Williams? Doncs vinga, va, sí. Aquell any 1976, John Williams va compondre tres bandes sonores. La trama, el darrer film d'Alfred Hitchcock, Missouri, d'Arthur Penn, amb Marlon Brando i Jack Nicholson, i Midway, un film bèl·lic sobre aquesta batalla tan important per al devenir de la Segona Guerra Mundial, un film plegat de grans actors. D'aquesta darrera banda sonora, Midway, us convido a sentir el seu tema principal.

Molt bé, em sembla que encara ens queda temps per una última audició més. Si us sembla, us proposo de tancar el programa amb el tema principal de la banda sonora d'Ennio Morricone per a la pel·lícula Novecento, naturalment del 1976, el film de Bernardo Bertolucci que explica les vides paral·leles de dos nois nascuts el mateix dia en una gran propietat rural italiana al començament del segle XX. Un és el fill del propietari, l'altre el fill d'un dels pagesos de la finca. A Novecento desfilarà, a través de la vida d'aquests dos xicots, la història d'Itàlia, la Primera Guerra Mundial, les reivindicacions socials, la pujada del feixisme, com l'acció dels esquadristes i la guerra exacerben els destins, la caiguda dels feixistes, una veritable epopeia italiana. Pel que fa a la banda sonora de Morricone, naturalment es destaca el tema principal, un tema que en principi no té una aparença clarament combativa ni reivindicativa, però en el seu tractament poètic i sentimental, el que no deixa de ser un tema instrumental en forma d'himne, acaba adquirint, amb l'afegit de la veu humana en un cor, una mena de clam i reivindicació universal que, a mesura que avança, es torna més ferma, clara i tossuda. Serveixi des d'aquí aquesta música de fa 50 anys com a desig i impuls de lluita actual contra tota forma d'expressió ultradatana, vingui d'on vingui.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que hem volgut recordar l'any 1976 i algunes de les bandes sonores més destacades de fa, doncs, 50 anys rodons. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
4: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts avui per compartir el primer concert d'un cicle temàtic de 4 dies que dediquem a la Schubertíada de Hohenems 2025. Aquest festival, inaugurat el 1976 per iniciativa del baríton Hermann Prey i que es fa cada any a la petita ciutat austríaca de Hohenems, a la part més occidental del país alpí. Una convocatòria que permet als amants de la música de cambra gaudir d'actuacions excepcionals en un entorn de paisatges muntanyosos d'una gran bellesa. De dilluns a dijous sentirem per aquest ordre el baríton Liviu Hollander amb Lucas Rommelspacher, el violinista Renaud Capisson amb Guillaume Bellom, el Minetti Quartet amb el pianista Keith Armstrong i l'últim dia el duet vocal Constantin Krimmel i Catriona Morrison amb Bamiel Bouchakevitz. La setmana temàtica comença amb el recital del baríton vienès Liviu Hollander, que al costat del pianista Lucas Rommelspacher interpretarà Lieder de Schubert i dos cicles de Mahler, els Lieder eines fahrenden Gesellen, cançons d'un caminant errant, i els Rückertlieder. La ràdio austríaca comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El vienès Liviu Hollander, que va completar els estudis de cant, piano i clarinet a la seva ciutat natal, és membre de l'Òpera de Frankfurt des del 2019, on ha fet, per exemple, el Comte de les Noces de Figaro. Com a cantant d'òpera, també ha actuat al Teatre del Maggio Musicale de Florència, a la Scala de Milà, al Musikverein de Graz, al Festival de Bregenz i a la Primavera de Tòquio. Però aquest jove baríton també s'ha especialitzat en oratori i lied, i pel seu debut a la Schubertíada de Hohenems ha preparat una selecció de lieder de Schubert que intercala amb dos cicles de Mahler. Tot al costat del pianista i director d'orquestra, Lucas Rommelspacher, que també prové de l'Òpera de Frankfurt, on s'hi va incorporar la temporada 18-19 com a repertorista i

professor de solistes. Baríton i pianista fan un enfocament natural i càlid en la interpretació dels Lieder de Schubert. De Lieder, Schubert en va compondre més de 600. Són tots petites obres mestres que el compositor vienès va convertir en una forma artística autònoma i de ple dret a l'alçada de qualsevol altre gènere musical. Per començar, en sentim 5, dos dels quals estan basats en els dos poetes més adaptats pel compositor, Goethe i Meyerhofer, figures clau en la configuració del Kunstlieder, les cançons artístiques. Són els Lieder Willkommen und Abschied, benvinguda i comiat, i Der zürnenden Diana, la irada Diana. Els altres són Andy Laia, a la lira, Über Wildemann, sobre Wildemann, i Sehnsucht, Anhel, sobre textos de Bruchmann, Schulze i Schiller, respectivament.

Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelspacher, piano, ens han ofert una selecció de 5 lieder de Franz Schubert. Andy Laie, a la lira, Willkommen und Abschied, benvinguda i comiat, Der Zürnenden Diana, la irada Diana, Über Wildemann, sobre Wildemann, i Sehnsucht, anhel, sobre textos de Bruchmann, Goethe, Meyerhofer, Schulze i Schiller. Tots dos artistes debuten a la Schubertiada de Hohenems, un dels festivals de referència pels amants del lit i de la música de cambra. I a continuació, els artistes de la Vetllada ens ofereixen les cançons d'un company errant, els Lieder eines fahren Gesellen, la primera obra mestra de Gustav Mahler. En unes cartes dirigides al seu amic Lör, Mahler confessa els seus sentiments amorosos no correspostos per una jove cantant i afirma que aquests Lieder estan dedicats a ella, que són com si un company errant que ha tingut un infortuni sortís a recórrer el món caminant. Les lletres són del mateix compositor, tot i que estan influïdes per la col·lecció de poesia popular alemanya d'Escanaven Wundenhorn, el corn de l'abundància, que també tenen connexions amb la primera sinfonia de Mahler. Doncs bé, aquí tenim els Lieder eines fahren den Gesellen, cançons d'un caminant errant, de Gustav Mahler.

Aplaudiments a la sala Marcus Seticus de la localitat austríaca de Hohenems per a Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelspacher, piano, que ens han ofert el primer cicle de Lieder de Gustav Mahler, els Lieder eines fahrenden Gesellen, les cançons d'un caminant errant, un cicle completat el 1885. Per la segona part tenen a punt un altre cicle de Mahler, els Rückert-Lieder, però abans ens ofereixen quatre Lieder més de Schubert. El primer i el tercer són també sobre textos de Rückert, «Sei mir gegrüßt, et saludo» i «Das sie hier gewesen», «Ella ha estat aquí». El text del segon, «Die Liebe hat gelogen», «L'amor ha mentit», és de Platen Halbmünde, i el del quart, «Nachtstück», peça nocturna, és de Meyerhofer.

Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelsbacher, piano, ens han ofert quatre lieder més de Franz Schubert sobre textos de Rückert, Plattenhalermünder i Meyerhofer. Sei mir gegrüßt, et saludo, die Liebe hat gelogen, l'amor ha mentit, dass sie hier gewesen, ella ha estat aquí, i Nachtstück, peça nocturna. El concert d'aquests dos joves artistes a la Schubertiada de Hohenems acaba amb un altre recull de lieder de Gustav Mahler, els Rückert Lieder, cinc cançons sobre textos de Friedrich Rückert, editor i professor de llengües orientals, que va escriure poesia imitant els estils asiàtic i oriental, a més dels vells exemples de poemes romàntics lírics alemanys que Mahler va recollir per aquest conjunt de cançons completades el 1902 i contemporànies de la Sinfonia número 5. Són cinc cançons, tot i que nosaltres en sentirem quatre. Liebst du Schönheit, t'agrada la bellesa. Blicke mir nicht in der Lieder, no escoltis les meves cançons. Ich atme einen Lindenduft, respiro una dolça fragància de tilers. I la commovedora Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món. D'aquest últim poema, Mahler va dir que s'hi sentia plenament identificat, que Rückert captura exquisidament la personalitat de l'artista romàntic, una figura solitària, retirada del món i de totes les seves distraccions terrenals, destinada a estar sola i oblidada. I, per descomptat, Mahler capta i amplifica magistralment el to de resignació pacífica d'aquesta poesia. Liviu Hollander, baríton, i Lukas Rommelsbacher, piano, ens ofereixen quatre dels cinc Rückert Lieder de Gustav Mahler.

Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món, és l'últim lied del recull Rückert Lieder de Gustav Mahler que ens han ofert Livio Hollander, baríton, i Lukas Hommelspacher, piano, per tancar aquest recital a la Schubertiada de Hohenems. Per agrair els aplaudiments del públic, els dos artistes encara ofereixen una peça fora de programa. Han triat un altre lied de Franz Schubert, Du bist dir Ruhe.

0: Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, un lit de Franz Schubert. Amb aquest bis s'acaba el concert de debut a la Schubertiada de Hohenems 2025 de Liviu Hollander i Lukas Rommelsbacher, que ens han ofert Lieder de Schubert i dos cicles de Mahler. Ha estat el primer concert del cicle temàtic que dediquem a la Schubertiada de Hohenems 2025. En total en seran quatre, i demà el violinista Renaud Capisson i Guillaume Bellom ens oferiran sonates de Schubert, Beethoven i la sonata Faes de Dietrich, Schumann i Brahms. El d'avui el van registrar la ràdio austríaca el 30 d'abril del 2025 a la sala Marcus Sitticus de Hohenems, i l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir el famós concert per piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23 de Piotr Ilich Txaikovski. És en la versió del pianista macedoni Simon Terpchevsky i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool sota la direcció de Vasily Petrenka.

0: S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 1 en si bemoll menor opus 23 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ens han acompanyat el pianista Simon Terpchevsky i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool sota la direcció de Vasily Petrenka.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema «L'amor també deixa rastre», combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Catalunya.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'Òpera.

Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, el programa de Catalunya Música que fem possible Oriol Pinart des del muntatge musical i qui us parla davant dels micròfons Jaume Radigales. Programa, novament, d'aquesta 24a temporada que dediquem a una figura especial que forma part d'allò que anomenem l'edat d'or de la fonografia, amb gravacions, la majoria, d'entre la dècada de 1950 fins l'any 2000, és a dir, la gran consolidació del disc estereofònic i fins l'emergència del disc compacte. Un espai que avui ocuparà un baix alemany de gran rellevància que va dedicar gran part de la seva vida artística a l'òpera alemanya o a cantar òpera no alemanya, però sí en llengua germànica. Parlem d'una de les grans referències de la veu de baix de la dècada dels anys, sobretot, 60s i 70s. Parlem, evidentment, del grandíssim Gottlob Frick.

Gottlob Frick va néixer a Ulbronn, a Alemanya, el 28 de juliol de l'any 1906 i va morir a Mühlacker, també a Alemanya, el 18 d'agost de 1994. Va ser un dels millors baixos de la seva generació a Alemanya, amb un repertori, com us dèiem abans, especialitzat en l'òpera alemanya, molt especialment de Wagner, sense fer lleig just a les òperes d'altres compositors alemanys del segle XIX, com podrien ser, per exemple, Nicolai o bé Lortzing, i que també va abordar ocasionalment òpera no alemanya, tot i que sovint en llengua alemanya, perquè va ser en teatres alemanys on va desenvolupar el gruix de la seva carrera. I hem de dir que als anys 50 i 60 era habitual que el repertori no alemany, per exemple, òpera francesa, òpera italiana, es cantés en llengua alemanya. Va ser curiós que un dels seus mestres fos Fritz Wingassen, un cognom que segurament us sona perquè es correspon amb el nom de Wolfgang Wingassen, el cèlebre tenor wagnerià que tantíssimes vegades havia cantat amb Gottlob Frick. Doncs bé, Fritz Wingassen, pare de Wolfgang, va ser un dels mestres de Gottlob Frick en els seus anys de formació. Anys de formació que compaginava amb la seva presència com a membre del cor de l'òpera de Stuttgart, un cor en què va participar entre 1927 i 1934. De fet, el seu primer paper important va ser a Coburg l'any 1934 i que va seguir altres interpretacions en ciutats com les de Friburg, referim a la ciutat alemanya, o també a Königsberg. Seria justament a Königsberg on va coincidir amb Carl Böhm i va ser Carl Böhm qui el contractaria per a futures actuacions. Escoltarem ara un enregistrament de la flauta màgica que estem escoltant de fons, però no pas l'ària Indies in Heiligenhallen, que canta Sarastro al segon acte, sinó l'ària que canta el mateix personatge a l'inici d'aquest mateix segon acte, acompanyat pel cor. Ens referim a Oisis Undosiris, procedent de l'enregistrament que Frick va realitzar amb la direcció musical d'Otto Klemperer, en el que és una de les primeres gravacions de referència de l'òpera mozartiana després de la Segona Guerra Mundial. Escoltarem la veu de Frick amb tot el seu esplendor i amb l'acompanyament del cor de sacerdots, en aquesta ocasió la secció masculina del cor de sacerdots que acompanyen el personatge de Sarastro.

o Isis und Osiris, l'àrea que canta Sarastro amb l'acompanyament del cor de sacerdots a l'inici del segon acte de la flauta màgica de Mozart, un fragment de l'enregistrament de 1964 dirigit per Otto Klemperer davant de l'orquestra i el cor Filharmonia, una gravació de 1964 i que es correspondria ja amb els primers grans anys de maduresa de Gottlob Frick, tant en escena com en estudis de gravació. De fet, us dèiem abans que Carl Böhm va ser el qui va contactar amb Gottlob Frick per fer-li un contracte, cosa que va ser possible malgrat que la Segona Guerra Mundial va estroncar alguns dels projectes entre l'intèrpret i el director musical. Després de la Segona Guerra Mundial, l'any 1950, Gottlob Frick va ser membre de la Deutsche Oper de Berlín i la seva carrera internacional va poder-se projectar a partir d'aquest teatre i la seva companyia a d'altres teatres d'Europa. Ben aviat seria reconegut per una veu fosca, una veu penetrant, el baix més fosc d'Alemanya, com el va definir el seu amic, col·lega Wilhelm Furtwängler, que el va dirigir en més d'una ocasió. Va destacar-se molt especialment en papers de baix profund, per exemple, l'Osmin, del Rapte del Serrall, el Sarastro, que hem escoltat, de la flauta màgica, el Kasper, del Caçador furtiu de Weber, una altra òpera alemanya, com Fidelio, de la que va fer unes gravacions de referència i també interpretacions, el paper de Rocco, però també els grans papers wagnerians, per exemple, el Pogner, dels Mestres Cantaires, el Dallen, de l'holandès Arran, el Hunding, de la Valquíria, o bé el Gurnemans de Parsifal o el Fasolt, un dels dos gegants de l'Or del Rin. Pel que fa a l'òpera italiana, va ser també un destacat intèrpret del paper de Felip II en representacions i també

en alguna gravació, en estudi d'alguns fragments de l'òpera en la pell del personatge de Felip II. Escoltarem ara una de les especialitats de Frick, el paper de Hagen, el pèrfid Hagen, un dels protagonistes del Capvespre dels Déus, la tercera jornada i última òpera de la tetralogia sobre l'anell del Nibelung. Sentim un fragment de la gravació que va dirigir en estudi Georg Solti davant de l'Orquestra Filharmònica de Viena i del Cor de l'Òpera de Viena, amb què participen també en aquest enregistrament Claire Watson en el paper de Gutrune i el Gunther de Dietrich Fischer-Dieskau, una gravació en què també intervenen la gran Brunhilde, que va ser Birgit Nilsson, i el gran Siegfried, que va ser precisament Wolfgang Wingassen. Sentim el fragment corresponent a la crida als Gibichungs que fa Hagen amb els cèlebres Hoi, ho, ho, ho, ihr Gibichamen, heil dir Gunther.

trompeteria de la bona en aquest passatge Hoi ho ho ho, ihr gibisch mannen heil dir gunta, que canta Hagen al capvespre dels déus en aquesta gravació en què Gottlob Frick està acompanyat per l'Orquestra Filharmònica de Viena pel cor de l'Òpera de Viena i entre d'altres membres del repartiment, Claire Watson com a Gutruner, Dietrich Fischer-Dieskau com a Gunta, Wolfgang Wingassen com a Siegfried i Birgit Nilsson com a Brunilda, amb la direcció musical de Georg Soltian, el que va ser el primer enregistrament en estudi i amb so estereofònic del segell Decca de l'Anell del Nibelung, una gravació de 1965. I encara un altre passatge que forma part de l'especialització de Gottlob Frick i és el paper de Rei Heinrich en el Lohengrin, també de Richard Wagner. Sentim el passatge Mein Herr und Gott, en què sentim la rotunditat de la veu del baix alemany, que en aquest passatge potser no exhibeix les cavernositats pròpies del seu timbre, sinó un caràcter molt més líric, cosa que també té molt a veure amb la versatilitat estilística i expressiva de l'intèrpret al que estem dedicant el programa d'avui.

era el rei Heinrich en aquest passatge de Lohengrin, Mein Herr Ungott, en veu de Gottlob Frick. Una de les veritables especialitats del baix alemany era precisament Wagner, i ara l'hem acabat d'escoltar en aquest passatge en què s'exhibeix un registre agut realment incisiu, potent, cosa que fa que Gottlob Frick no sigui sempre el baix profund que vocacionalment era, cosa que va poder demostrar en alguns altres personatges wagnerians com els que us destacàvem abans, especialment el Hunding de la Valquíria o el Fasolt de l'Or del Rin o el Hagen que hem escoltat fa una estona. I ara escoltarem Gottlob Frick en un seguit

d'interpretacions operístiques de repertori no alemany, no habituals en el que era el seu programa artístic, cosa que fan encara més curiosa aquesta recerca que hem fet per poder-vos oferir algunes mostres

La vocació de la capital siciliana a Palerm amb la veu de Gottlobfrick en aquest fragment de les Vespres Sicilianes de Verdi, no pas en la seva versió original en francès, tampoc la bastant habitual en italià, sinó en alemany, i així ens ho cantava Gottlobfrick, i també ens cantarà en alemany aquest passatge de la Bohème, en concret del quart acte del personatge de Colline, amb aquesta vocació d'aquesta peça d'abric de la que es desprèn per poder-la empenyorar i guanyar així alguns diners i comprar medicaments per la pobra Mimi, que agonitza el pis que comparteixen els companys bohemis al barri llatí de París. És el Vecchia Zimarra que sentim, recordem, novament en alemany, que ens cantarà novament Gottlobfrick i novament amb l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Schuchter en una gravació de 1954.

versió alemanya o versió en alemany del Vecchia Zimarra que canta Colliné al quart i últim acte de la Bohème de Giacomo Puccini que sentíem amb la veu de Gottlob Frick acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Berlín dirigida per Wilhelm Schuchter en una gravació curiosa d'aquesta ària l'any 1954. El mateix any, el mateix director, la mateixa orquestra amb què ara Gottlob Frick canta també en alemany l'ària original en francès Si la rigueur de l'òpera La Juif de Halévy.

0: efectivament, això originàriament no és en alemany, tot i que ho hem escoltat en llengua alemanya, sinó que és en francès i es correspon a la Juif de Lévis, l'ària Si la rigueur, que hem escoltat amb la veu de Gottlob Frick, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Berlín amb direcció de Wilhelm Schuchter en una gravació de 1954, que forma part d'aquesta col·lecció de pàgines d'òpera no alemanya, però sí cantades en aquesta llengua amb el protagonisme d'aquest gran baix que va ser Gottlob Frick. Per fer-ho encara més difícil, perquè és evident que el cant italià predisposa el recurs del sil·labato propi d'alguns passatges còmics de les òperes de Rossini. En aquesta ocasió, l'ària de Bartolo, del primer acte del Barber de Sevilla, originàriament a un doctor de la mia sorte, i que en alemany resulta ser Einen Doktor meinesgleichen. Ens ho canta Gottlob Frick amb l'afegit que, recordem, aquest passatge, aquell passatge en sil·labato que forma part de la comicitat inherent a aquesta pàgina, presenta dificultats justament per la pronunciació de vegades dura de la llengua alemanya. Ho resol a la perfecció el baix alemany en aquesta gravació insòlita, estranya i també que pot deixar perplexos els que conegueu a la perfecció aquesta àrea, que segurament sereu totes i tots. Escoltarem la interpretació que feia Frick novament amb acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Berlín, dirigida l'any 1954 per Wilhelm Schuchter.
1: Einen Doktor meinesgleichen fängt man nicht durch solche Liegen. Einen Doktor meinesgleichen fängt man nicht durch solche Liegen. Will Rosi betrüben.

Hem escoltat Einen Doktor meines Gleichen, tot i que originàriament seria A un doctor de la mia sorte, l'ària que canta Don Bartolo al primer acte del Barber de Sevilla de Gioachino Rossini en aquesta gravació de 1954 interpretada per Gottlob Frick. Tornem ara sí al repertori alemany i escoltem-lo en aquesta pàgina del Caçador Furtiu, l'escena de Kasper, Schweig, Schweig, aquest passatge sinistre, diabòlic, satànic, que culmina d'alguna manera la prestació del personatge de Kasper en aquesta extraordinària òpera de Carl Maria von Weber, aquest meravellós Singspiel a mig camí entre el caràcter clàssic, divuitesc, de les òperes de Mozart i un Wagner anunciat, d'alguna manera preconitzat per aquest romanticisme típicament alemany de la partitura de Carl Maria von Weber.

Zweig, Zweig, aquest passatge de Kasper, del caçador furtiu de Carl Maria von Weber, que escoltàvem amb la veu de Gottlob Frick, el nostre intèrpret convidat d'avui, a qui ara recuperem en el Fermall d'Or en un passatge de Loïsis un dos iris de la Flota Màgica de Mozart, el passatge que traduït seria alguna cosa semblant al que ara us llegirem. I si haguessin d'anar a la tomba, recompenseu la seva valenta virtut acollint-los a la vostra llar.

Un passatge en què el cant lligat i l'extensió generosa del cant de Frick es manifesta amb tot el seu esplendor. Ha estat Gottlob Frick el protagonista d'aquesta tarda a l'òpera que la sintonia de Catalunya Música hem fet possible. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. A la sessió d'avui tornarem a viatjar fins la costa bàltica alemanya per recuperar un dels concerts de l'edició 2025 del Festival Jazz Bàltica. Des de l'escenari situat a la platja de Timmerdorfer Strand, avui música que fusiona la tradició de tres continents diferents, l'africà, l'europeu i l'americà. La crea el trompetista Peter Sommer, un músic que va néixer a Ghana i que ha acabat vivint a Rotterdam, als Països Baixos, per dedicar-se a la música que el va captivar a través de la de Miles Davis i Roy Hargrove. El so de Sommer és una fusió vibrant d'aquestes tradicions africanes amb el jazz europeu, el funk,

el soul, l'electrònica, un pont musical entre gèneres i èpoques que presenta en aquest concert que la ràdio del nord d'Alemanya va gravar el 27 de juny del 2025.

Els músics que acompanyen el trompetista Peter Sommer en aquest concert són el contrabaixista Marijn van der Ven, el teclista Anton de Bruijn, el percussionista Danny Rombaut i el bateria Jens Meyer. Els sentirem repassant la música del projecte High Life, un àlbum sorgit de la recerca de Peter Sommer en la història de la música del seu país a partir de les converses que va mantenir a Kumasi amb el veterà músic i etnomusicòleg Kunimu, un especialista en la història de la música africana i de la ghanesa en particular. La veu de Kunimu s'infiltra, gravada, a l'inici del concert de Sumuah, mentre ens explica el sorgiment de la fusió entre la música africana i la dels colonitzadors britànics. Tot a punt sembla, doncs, a l'escenari del Jazz Bàltica per emprendre aquest interessant viatge. Comença el concert.

0: Dankeschön. Give that for Anthony Brown.
1: Estem sentint el trompetista i compositor Peter Sumoag presentant els músics de la seva banda. Recordem que són el baixista Marijn van der Ven, el teclista Anton de Bruyn, el percussionista Danny Rombeau i el bateria Jens Meyer. L'esperit festiu de la música de la banda ha impregnat el públic del jazz bàltica disposat, segons sentim amb aquests aplaudiments, a seguir ballant amb Peter Sumoag i les seves fusions afrojazzístiques.

Chop Chop era un altre dels temes del trompetista Peter Sumuah, d'aquestes narracions de la història musical del seu país i del continent africà en general a partir de les fusions musicals que se n'han derivat. Les estem sentint des del Jazz Bàltica 2025.

Sonava Mission on Earth, que han enllaçat amb Moonlight, aquests temes del trompetista ganès Peter Sumuach, que estem sentint avui en directe des del Jazz Bàltica.

0: Thank you very much. Give it up for Anton de Bruin. And the piano, the keys.
1: Anton de Bruin, el piano i els teclats, Marijn van der Ven, el baix, Jens Meyer a la bateria, Danny Rombo a les percussions, el trompetista Peter Sumoag, el líder d'aquest quintet, ens presentava els músics de la banda amb els quals ha estat tocant aquesta nit els temes de l'àlbum High Life. Aquest que jo sentia era Outer Space. El públic del jazz bàltic alemany segueix demanant més música i Sumoag sembla que els vol regalar encara un últim tema.
0: Okay, one more.

every boy, lady, now if you were a media.

Ovació per al trompetista Peter Sumoag i el seu quintet. Aquesta banda que ha repassat la música de l'àlbum High Life, un viatge cultural que començava amb les paraules de l'etnomusicòleg ganès Koonimo, que explicava que les fusions entre la música africana i l'europea es remunten al moment més dur i fosc de l'època colonial, quan els europeus van obligar les bandes de músics africans a tocar la música europea a les seves festes. La combinació de timbres, d'estils i de ritmes que n'acabarien sorgint té diverses lectures. Per a Sumoag, el seu país segueix vivint una mena d'esclavitud mental fruit d'aquest llegat de l'era colonial, amb la música africana en posició inferior a l'europea. Amb la seva proposta vol trencar aquesta dinàmica, reivindicant la riquesa de la fusió i combinant-ne les influències, com hem anat sentint, amb llibertat i creativitat, recuperant l'esperit ballable de la música africana i incorporant-lo al que ell pensa que serà el futur del jazz. La ràdio del nord d'Alemanya ens ha cedit la gravació d'aquest extraordinari concert de Peter Sumoag al Festival Jazz Bàltica 2025 a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Doncs avui ho deixem aquí. Demà tornarem fins al Festival Jazz Bàltica 2025 per sentir el concert de la Big Band de la Ràdio de Letònia, dirigida per Magnus Lindgren i amb el pianista John Beasley com a solista. A les 11 en punt i al costat d'en Josep Aimí, que es cuida del so i de l'edició d'aquestes sessions. No hi falteu. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Hem sentit la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Música de Max Bruch per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, una obra de l'any 1877 que ens ofereixen Itzhak Perlman, violí, i els membres de l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.

0: S'acaba aquí el concert per a violí i orquestra número 2 en re menor, opus 44, de Max Bruch, que hem sentit interpretat per Itzhak Perlman, violí, i l'Orquestra Filarmònica d'Israel sota la direcció de Zubin Mehta.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Ara ens acompanyarà la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn. L'intèrpret serà The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Acabem de sentir la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn, l'intèrpret era de Hanover Band, que dirigia Roy Goodman.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Música de Ludwig van Beethoven per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim la sonata per a violoncel i piano número 1 en fa major, opus 5 número 1, en la versió de Daniel Schafran, violoncel, i Anton Ginsburg, piano.

0: És la sonata per a violoncel i piano número 1 en fa major, opus 5 número 1 de Ludwig van Beethoven, que hem sentit en la versió de Daniel Schafran, violoncel, i Anton Ginzburg, piano.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Ara us convidem a sentir el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré, interpretat per la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.